0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
3: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
2: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
4: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
2: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
5: Tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
2: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
6: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal. I jo, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
7: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell? Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteia a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tàrraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tàrraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tàrraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili del Fuoco.
3: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
2: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, vi una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I
3: sí,
4: no sabia, i no
3: efectivament.
4: Sabien, no havia 300,
3: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
4: Amb aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
4: Les memòries, Josep Maria.
3: Sí,
4: és que
3: sí,
4: jo no
3: sí.
4: sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri nocturni.
4: La paraula... Ara se m'ha apartat el micro...
3: Triumviri nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits.
4: Sí.
3: I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
4: Quants hereus, de Crasso?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
3: N'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No,
3: com
4: Roma...
3: Com el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, sí, té els seus hereus, els seus hereus. Ja
4: no totes les coses són bones.
3: No.
4: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant uh-huh. i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Que nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelle Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament. Són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tàrraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és multiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. El mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus, marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tàrraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els feina rai.
1: Ja va ser-ne un teixidor, no tenia altre defecte més que

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
2: era
3: diu.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta, perquè la idea és saber com neix. Són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja som gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica, tan, no?, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no?, o creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs I m'encanta, sí.
3: Doncs sí, si ets del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs, amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no me'ls acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però bé, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu un nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs fem un regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire

0: disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'esca, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
1: Sí. I una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, que les cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el perquè i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant, i a més és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us en deu les cançons a la dutxa, segur.
0: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
0: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la xivolla.
2: Us en aneu a Andorra el 23 de juny.
0: Anem a Andorra la nit de la Revella de Sant Joan.
1: Sí, dos dies abans estarem a Valls, també.
0: Sí.
1: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revella de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i doncs ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Que aquí les nostres terres es podrà veure doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
0: a la Pobla
1: de Mafumet. Bueno,
0: sí,
1: movent-se una miqueta per aquí
0: sí,
1: per allà.
0: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo... estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix, i si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
0: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més, nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Uh-huh. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
0: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel

0: 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
1: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quin els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
0: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
1: Ara va dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
0: Exacte, no han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan cada dia les tenim a tones.
1: Era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i a més la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu, escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres de tant en quant ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Encantat.
3: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socies des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Tenin. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura no. En fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final tenen amores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabíem.
2: Sí, bueno, és la meva part. Home. Jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, i a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una, bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi, que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell ara era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya, a veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'he trobat.
2: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment, bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no la sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, no, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen dos cultures.
1: Sí, una feinada espectacular
2: tan llunyans, eh? Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda al final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat, sí. Aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí. No la mort en general, no.
1: No, no, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, no, no, clar... a més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia?
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot. I el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut aprendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa... una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuoba, això?
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil, si et puc... Bueno, sí, quasi fàcil, perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també, i ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant, i potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor, això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Isa, sí. Isa és bueno, utilitza molt la ironia, tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus, perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Sí? Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és... Trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo que sí. Sí, sobretot en la part més històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Jo us comencem a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Val.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus, la veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que, a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I, bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem Shusui, tenim el que és conegut com el Jisei, a veure si ho dic bé, Jisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Jisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Hi ha la generació d'una banda de notícies falses, però també la propagació de la desinformació.
1: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
0: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
1: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar, potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament, perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
0: Acabo preguntant-li, una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
1: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, i es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien: és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obre

0: Liga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
2: Segur que sí.
1: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
2: Que
1: gaudeixi.
3: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No sé fins i tot de quin any és això, potser del 70 o por ahí. Van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé i que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes. Bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On anirà a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada, la tecnologia certament ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu, la tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche, I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses, i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic, metafòric, que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals, i, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, què és... que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de no, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I escolta, si al final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van
3: fer bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estaven malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diguem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, o connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. I llavors pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí,
0: a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè... Mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: Típica és un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat. Aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té el Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada, és un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David, però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual. És que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona o ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar... faig un crit d'alerta sobre això i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedarem amb aquest missatge que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça per parlar de cancel·lar l'humà. Aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
2: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
2: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o, que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etc, etc.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
2: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Que deu ser una cita del reportatge.
2: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res. No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien d'anar desvinculats, però...
2: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
2: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe, per això, és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes, Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic, o filosòfic, s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
2: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
2: És clar, si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
2: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chandbhai, que era un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
2: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
3: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
3: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
3: Bueno, bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
3: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
3: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que te't fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestar molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
3: Sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
3: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
3: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també Bueno, que jo soc del Barça i mira, el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia, bueno, podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs miraré bàsquet o miraré tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
3: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs, vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
3: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
3: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil, té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
3: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Tarradellas a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat Escarrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valiosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
0: Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem realitzat entrevistes de l'espai de portaveus amb la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, i amb el portaveu de Vox, Antonio López, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus que finalitzarem la propera setmana. Una setmana on també s'han presentat les activitats de la Fira de la Primavera. Comencem.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
7: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part de comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
6: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
7: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment de del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
6: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
7: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, en les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
6: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
7: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8ª trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant en aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
6: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
7: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
6: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
8: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu.

0: qualitat professional de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
0: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
2: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
2: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
3: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
2: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada, amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem. Però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans al municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I entre altres notícies de la setmana, aquest dimarts i dimecres, els docents i professors han tornat a fer noves convocatòries de vaga. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts s'ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a més d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb algun dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arevalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escoltem, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, doncs que evidentment és una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres. perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les...
6: Dels bombers,
3: exacte. És a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres, nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui, que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques, tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben, i amb més facilitats, els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes, i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient, per tant no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita, per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3, i territorialitzades, pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible, tenint una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema del salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals, en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes, i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes, i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant, i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat, i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després a l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor a la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
8: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola a tothom, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, el control tècnic.

sent ferit. En general, a la cançó popular no hi ha una gran tradició de posar música a poemes ja existents de poetes de categoria. Però a la cançó popular catalana sí que n'hi trobem força. Avui el sentirem. En primer lloc, Ia i Batista van incloure aquesta recreació del poema de Josep Carner, El gessamí i la rosa, en el seu LP Chichoneras Cat.

Ia i Batista, el Gessamí i la Rosa. La música és Dia Clua i la lletra, un poema del màxim representant del noucentisme, Josep Carner i Puig Oriol. Aquest poema el trobem a la seva obra L'oreig entre les canyes, de l'any 1920. En Jordi Batista havia estat abans membre del grup de folk Els Tres Tambors, que en realitat eren quatre, i van fer un experiment més que interessant adaptant una poesia de Pere IV a la música d'una cançó de Bob Dylan, Tombstone Blues. El resultat és aquest, Romanço del fill de vídua.

Romanço del fill de vídua, un poema de Pere IV. El seu nom verdader era Joan Oliver i Sallarès. Lligat a la burgesia de Sabadell, tanmateix va fer una poesia sarcàstica i crítica cap al seu entorn social, com hem pogut comprovar. Però el dolor de part de la poesia catalana és mossèn Cinto Verdaguer. Va practicar exorcismes en l'època que a Barcelona estava en auge l'espiritisme i és l'autor de la lletra del Virolai. En Roger Mas va fer un disc l'any 2008 amb els seus poemes, cançons telúriques. En sentim el tema Voleu que vos la canti.

per los sospirs, los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. Voleu que jo vos la cante.

0: Jacint Verdaguer i Santaló, àlies Cinto, de Fogueroles, és una de les grans figures de la literatura catalana moderna. Poeta romàntic, va tornar a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària, el que en una línia d'estudiosos s'ha denominat la Renaixença.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Salvador Espriu feia veure que era d'Arenys, però en realitat era de Santa Coloma de Farners. A la seva obra va transmutar Arenys en cinera pel sistema de girar la paraula del revés. Cançó de capvespre està inspirada en un passeig pel cementiri de Cinera i en Raimon li va posar música. I a l'any 1994 l'orquestra Plateria en va fer una delicada versió en el seu àlbum Ballautors.

Salvador Espriu va ser candidat al Nobel de Literatura el 1970. El tema de la mort va ser el seu tema literari principal, arran de la mort de dos dels seus germans en una malaltia epidèmica de la qual també ell va estar a punt de morir. Cançó de capvespre l'hem sentit interpretada per la plateria, però la va musicar en Raimon, un home que ha fet de la seva carrera un homenatge constant a la poesia catalana. Ara el sentirem interpretant el poeta més medieval dels poetes que es fan i es desfan, Ausiàs March. El tema és Veles i Vents, que relata un viatge per mar des d'Itàlia cap a València a la recerca de la seva estimada.

Ausiàs Marc, que visqué al segle XVI, era cavaller d'ofici i va tenir una vida amorosa potent. Es considera el primer poeta modern en català. Tracta temes íntims, especialment l'amor, i fa literatura culta en la llengua del poble, sense els provençalismes dels trobadors occitans. A Veles e Vents, escrit en decasíl·labs, com la poètica trobadoresca, la seva estimada, l'estimada del poeta, és Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell. Per tant, Ausiàs Marc i l'autor del Tirant lo Blanc eren cunyats, i avui en dia encara competeixen a veure qui té més instituts de secundària al seu nom.

Joan Maragall i Gorina, figura cabdal de la poesia modernista, va ser un home d'arrels religioses i una forta implicació política, com ho va demostrar amb el poema Adeu Espanya. Potser el seu poema més popular sigui La vaca cega, compost l'any 1892 a Sant Joan de les Abadeses. Al segle XXI, el grup mataroní de hard rock psicodèlic de Matolls n'han fet una versió que millora l'original.

La vaca cega són els matolls de Mataró. Joan Maragall era l'avi de Pasqual Maragall, el que va ser alcalde de Barcelona quan la ciutat va celebrar els Jocs Olímpics de 1992. També de Barcelona és Joan Vicenç Foix, el poeta pastisser de Sarrià. Foix va ser un home solitari i una mica esquerp, però amb caràcter. La seva pastisseria segueix oberta a la plaça de Sarrià, a Barcelona. L'obra de Foix va adquirir més popularitat arran de la musicalització del poema És quan dormo que hi veig clar, que va fer el cantautor Joan Manuel Serrat.

ha estat Joan Manuel Serrat, del Poble Sec, posant música i veu a J.B. Foix, de Sarrià, un dels poetes més destacats del moviment avantguardista català del segle XX.

El poema Els amants és un dels que podem trobar dins del llibre de les Meravelles, de Vicent Andrés Estellés, publicat l'any 1971. És un poema que mostra la passió entre dos amants. L'autor ens vol donar a entendre que el seu amor no és un amor cortès, és a dir, un amor de pel·lícula on un home s'enamora d'una noia casada i porten la seva relació en secret, sinó un amor de desig. Ells són uns amants que no s'amaguen.

0: no hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. Que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia València dos abans com nosaltres, car d'abans com nosaltres en som parits ben pocs.
1: Extraordinari, Ovidi Montllor declamant Els amants de Vicent Andrés i Estellers. Estellers va néixer el 4 de setembre de 1924 a Burjassot. Es considera el principal renovador de la poesia valenciana contemporània i, en conseqüència, l'any 1978 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. No va ser tan popular en vida com ho fou Miquel, Martí i Pol, que ho va ser tant que fins i tot un grup com els Veneno el va traduir, i molt bé, per cert, al castellà. No pido mucho.

0: Miquel Martí i Pol, de Roda de Ter, Osona, és l'autor d'un dels llibres poètics més venuts de la literatura catalana, Estimada Marta. El tema que hem sentit, No pido mucho, és la versió en castellà del poema No demano gran cosa, on en cada estrofa Martí i Pol capgira el significat de l'anterior, però utilitzant les mateixes paraules, una mostra de la subtilesa de la seva poesia.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Maria del Mar Bonet va musicar un vell poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel en el seu disc homònim de 1974, un disc també conegut com El Miró, per la portada que li va fer el genial pintor barceloní. La cançó i poema es diuen Sonet.

Bartomeu Rosselló Pòrcel, mallorquí, es va traslladar ben aviat al Principat. La guerra, anomenada civil, el va sorprendre l'any 36 quan feia oposicions a càtedra d'institut. S'allistà a l'exèrcit republicà, però la seva delicada salut el va mantenir allunyat dels combats i va morir de tisi amb 24 anys. Se'l considera el símbol d'una generació perduda, la generació del 36. Rosselló Pòrcel es definia a si mateix com a català de Mallorca i comunista. En aquella època convulsa de la capital catalana, un altre poeta, Joan Salvat Papaseit, era anarquista. L'Oriol Tramvia va enregistrar en directe l'any 1976 a la Sala Celeste una versió rock del seu poema Bèstia.

Oriol Tramvia cantant a Joan Salvat Papaseit, el poeta del poble, autodidacta, anarquista, fill de la Barceloneta, orfe de pare i de mare gitana. Un home a les antípodes socials de Josep Maria de Sagarra, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, entre molts altres càrrecs. Sílvia Pérez Cruz interpreta la seva cançó de suburbi que havia musicat Toti Soler.

0: Hem sentit la Sílvia Pérez Cruz interpretant el poema Cançó de suburbi, de Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau. Dramaturg, periodista, novel·lista, poeta i traductor. Va traduir al català la Divina Comèdia de Dant.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Un dels artistes que més ha fet per la divulgació de poetes catalans en la música popular ha estat un home que normalment no canta, un guitarrista. Un guitarrista excepcional, en Toti Soler, de Vilassar de Dalt. En Toti és qui va posar música a la cançó de suburbi que hem sentit interpretada per Sílvia Pérez i qui toca la guitarra a l'LP Alcoi, del que n'hem sentit el tema Els amants, d'Ovidi Montllor. Ara el sentirem cantant i posant música i guitarra a un poema de Joan Vergés. Em dius que el nostre amor, una autèntica meravella.

És Toti Soler interpretant Joan Vergés, barceloní i metge. Aquesta cançó i poema l'ha interpretat també Maria del Mar Bonet i Quimi Portet. La seva versió és la que ens ha fet avui de sintonia. I acabarem aquest Chelsea Hotel dedicat als poetes catalans, dins de la cançó popular, amb un altre tema de Vergés musicat per Toti Soler. Aquesta en versió rock psicodèlic, quan formava part del grup OM. Es diu Vindrà la llum.

pones la pista. Nosotros el ritmo.

0: sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira, l'última de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
0: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
0: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera, i com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
0: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí

0: a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al, al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
0: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
2: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
2: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
3: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
2: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
5: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
1: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
5: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
1: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
5: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
1: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
5: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
1: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
5: Com a Sonia Aranda sí. Per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí, justament aquí davant la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs, mira, no sé, perquè, clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria tu, però, clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però, a més, sense complexes. Vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular. Més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser... vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a ser a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
1: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
5: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega. ¿Por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores que iba a ir a la tercera. Fin. O sea, lo que no a nosotros que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. Pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
1: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
6: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores, porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, Y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y FEN San Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos, hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
1: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
6: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, vamos, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí Ribera, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
1: ¿Cómo es veu Vox de aquí a un año?
6: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora sí cabe todavía más, porque por desgracia para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser, ya más, un tío no, por mucho que se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
1: El mes de març, Vox presentava una moció en aquest cas, on vostès en aquesta moció que van presentar va ser finalment aprovada. De fet, a l'elaboració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de FEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
6: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio y tenemos la fortuna que se hizo el enlace el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco, pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico, y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador y él se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a probar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejá, San Andrés, el Vallés, el Hospital General y la Universidad. Hombre, pero ¿quién va a renegar de eso? ¿Cómo vas a decir que no? O sea que...
1: Vostè ara comentava o reivindicava, i això també ho ha fet en altres entrevistes, reivindicava el fet de fer municipalisme, de presentar mocions referents a Sant Andreu de la Barca, però en el cas de Vox Sant Andreu de la Barca, el fet d'estar en un ple de Sant Andreu de la Barca, un ple doncs, d'un municipi, com afecta en aquest cas la política de Vox a nivell de tota Espanya amb decisions que puguin tenir, per exemple, aquí a nivell local?
6: Bueno, pues mira, da la casualidad...
1: Pesa molt aquest pensament que pugui tenir
6: mira,
1: Vox a nivell nacional en decidir...
6: Te voy a responder porque da la casualidad, hoy hemos estado en los actos de la Guardia Civil y ha venido nuestro presidente provincial. Y acto seguido, previo permiso de alcaldía, hemos ido al ayuntamiento a visitarlo. Le hemos mostrado la sala de plenos, nuestro horrendo y chiquitito despacho, le hemos explicado que no estamos en nuestra posición en la mesa del pleno, y luego nos hemos reunido en la sala de reuniones que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que no es... Vamos, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento, sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay. Son de bancos, de tenedores, de tal, tal. Bueno. Quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios, que nosotros, por suerte, somos un reducto, y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y movernos, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí... Estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma. Y tienes que ir a de huello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario. Pero totalmente. Totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron... Hoy nos explicaba que Juan Garriga que en el Parlamento también pasa... O sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, y te dicen que no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el pleno, y si no te gusta, pues en contra, pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos, aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos nos congratulamos que tenemos facilidad para movernos, expresarnos. Tú eres una viva demostración. Por aquí pasamos todos. Yo me manifiesto como quiero, intentando ser educado y todo lo que debo, pero bueno, a lo mejor algún día suelto alguna coz o alguna broma un tanto capciosa. Bueno, oye, no pasa nada. A quien le moleste, pues que me lo diga. O si procede a denunciarme, si sería el caso. Yo creo que no. No creo que llegue a esos extremos. Entonces, por eso insisto, la política nacional, incluso autonómica, del partido, evidentemente estamos totalmente a favor, pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
1: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana, amb les entrevistes de Sònia Aranda, del Partit Popular, i Antonio López, de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som, el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera. 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
1: Podem dir que un èxit, no?, de participació el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
7: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen als centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
1: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
7: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació, la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etcètera, etcètera, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor, però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
1: Començarà ben d'hora, en 9:15 del matí, dos quarts de 10 del matí, 9:30, a la cursa de 5 quilòmetres.
7: Sí.
1: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
7: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi el carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
1: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:15, 10:30.
7: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no? I acaben en el mateix lloc.
1: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
7: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
1: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
7: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
1: Sempre perquè hi ha novetats.
7: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadà, ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
1: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
7: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
1: Que vagi molt bé diumenge.
7: Moltes gràcies, Jordi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual cosa, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual, doncs, això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí. De tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual, doncs, hem pogut aconseguir aquesta ampliació, amb la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, sis mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests sis primers mesos?
2: Això, sis mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fan als altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus, doncs, que ja haver-hi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és la que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca a Aigüestoses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca a Aigüestoses.
1: Sí, sí, estem ja treballant-ho, tenim un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca Aigüestoses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me, però jo, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes, programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, sí, però no podem badar, perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diguem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, que això ens dona molt, molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició el que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques

0: costoses.
1: Al final, les biblioteques, bueno, havien un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, aquells joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
1: Així és.
0: I la Biblioteca Gustoses, que obre de dilluns a divendres, a la tarda.
1: A la tarda, de 3 a 8:45.
0: I els dimecres al matí.
1: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1:30.
1: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Gustoses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
2: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també, doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això, doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual, doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
1: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
1: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigüestoses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim, a partir del 18 de maig.
1: Sí, del 18 de maig, i s'allargaran, doncs,
0: el 19 de juny.
1: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou, és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari, doncs, evidentment, no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també el director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
1: Això mateix, d'això es tracta.
2: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
1: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
2: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també, doncs, potenciarem també que el fet de que gent local, de fotògrafs i pintors i tal, puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions, i també a partir d'ara totes les presentacions de llibres, com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca, doncs es facin lògicament a la biblioteca, que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de Biblioteca Aigüestoses, gràcies als dos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Jordi.
1: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. S'acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20.

0: 20 hores, dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores, i a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
1: Els abonaments, on es poden adquirir?
0: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepció poliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
1: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
0: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
1: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
0: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
1: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
0: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions
2: formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família, eh?
3: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes

0: sindical han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades. I avui, insistim, recordem, és el cas del barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta, passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Elena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí. A més de la manifestació central, a partir del migdia al centre de Barcelona, els docents en protesta podrien fer-se amb cadira, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Dos minuts per arribar a un quart de nou del matí. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
3: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
4: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
5: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?

0: No, a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys, és tan antic com podríem, com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades d'aquesta doncs Espanya radial i aquí doncs de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi a l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem i de reduïm aquesta dependència de Barcelona. És important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
1: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
0: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, i aleshores doncs, el retorn, tenint en compte doncs, que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs, començant doncs, amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident.
1: Pere Puig, entès, doncs, que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important. Ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
0: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no, tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes, d'Aina Florença, van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada, i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Per arribar a dos quarts de nou, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
5: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
6: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
4: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
3: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
5: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'una manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
3: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns en protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
6: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
3: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Passen 5 minuts de 9:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.
7: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
7: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
9: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
7: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
3: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
4: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
3: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
5: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases, i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
3: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital, i en concret que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
10: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara sumarà molt més un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
3: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, i afegeixo encara una pregunta, si em permet, el dia a dia i a l'actualitat ara mateix immediata passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
10: Doncs confiança i estabilitat, en el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, on tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant, i per tant que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament, i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3, i sobretot fiabilitat i confiança, que els usuaris doncs sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
3: Ara sí, alcaldessa, la promesa. Entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores, un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret i ja entro una mica en matèria, un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules,
10: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat. I com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que versarà el Congrés, no? I des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns és imprescindible per construir present i sobretot futur.
3: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
10: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula, com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora. No? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans. Per tant, jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final, l'origen és Marta Mata, no? Que enguany en celebrem els 100 anys del seu naixement, el concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona a qualsevol edat.
3: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
10: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl el que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150ena de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
3: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya? En quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
10: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, amb una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
3: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
10: En cap cas són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i a l'hora de contribuir. Contribuir amb l'Estat, contribuir amb lo públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes. Aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil. Per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin. I nosaltres, doncs, estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta. Per tant, contents.
3: Alba Bernocell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem temps de parlar-ne, segurament, si més no, amb els companys de BOTV. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres. Moltes, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies. Molta sort a vosaltres.
3: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
11: Hola, Diana, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim a l'obertura del temple als visitants, principalment als turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents han conformat aquesta mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al barcelonès. Xavi, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a 2 dies per a la reunió amb el Departament d'Educació?
12: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes als carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern facin un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs, administrant, donant recursos, com li estem demanant des de fa, doncs, des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
11: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com us desenvoluparà la resta del matí?
12: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs, simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país, perquè creiem que d'una vegada per totes, com a país s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
11: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts enmig, Helena, d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent i que barreja les convocatòries generals a tot el territori, a tot Catalunya, amb vagues territorialitzades, com és el cas avui al barcelonès.
3: La crònica esportiva que avui l'obrim amb l'Espanyol, Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Sí,
3: que ha segellat la permanència a primera divisió.
13: Sí, per fi els blanquiblaus respiren tranquils, s'han salvat i ho han aconseguit gràcies a una victòria per 1-2 al camp d'Osasuna. Ho aconsegueixen, a més, amb una jornada de marge. Un gol de Carlos Romero a la primera meitat va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar la avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
14: Un tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
13: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalassé en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit i hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona en descens amb 40 punts rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha amb dues dianes i Cancelo amb una altra van fer que la festa fos completa tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski, protagonista i al Camp Nou també en aquesta jornada.
3: Gràcies, Cristina. Fins demà.
13: Fins demà, que vagi bé.
3: I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
15: En aquests moments ens situem davant de l'escola Turó del Cargol, al barri de Gràcia, on prop d'una quarantena de persones s'estan concentrant tot just a les portes d'aquest centre educatiu. Es tracta d'una protesta on s'han ajuntat tant famílies com alumnes, com també docents, per donar suport a totes les demandes del professorat. Aquesta marxa acaba de començar tot just fa uns 10 minuts i ha començat primer de tot al carrer de Travessera de Dalt, on aquesta mobilització el que ha aconseguit és tallar aquest carrer i ara han arribat fins a aquest centre educatiu, que és un dels tres que forma part d'aquesta protesta. L'objectiu és anar passant per altres instituts i centres educatius del barri per anar recollint més i més docents que s'assumin a aquesta protesta. Es tracta d'una mobilització que és el preludi del que serà la gran manifestació avui a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia.
3: Doncs moltes gràcies, Lola, per aquesta última hora. Pendents avui, doncs, d'aquestes protestes de mestres i professors al Barcelonès. No tenim temps de res més. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi bé. A les 7 us espero.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Avui, entrevista de portaveus amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, amb aquesta ronda d'entrevistes que estem realitzant aquests dies amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Avui també parlarem de la Fira de la Primavera, que arrenca aquest divendres a Sant Andreu de Barca. S'allargarà fins diumenge. Ens farem ressò de les diferents activitats que hi ha programades. Avui en el Via Directa també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Èxit de participació, èxit també d'organització, la cursa que es va celebrar aquest diumenge. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i les xarxes socials, amplis reportatges sobre el desenvolupament de la 29a edició de la Fira Primavera. Avui en el Via Directa escoltarem el reportatge amb les diferents entrevistes. Avui també comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions aquí en el Via Directa, a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. Tot seguit parlem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres fins aquest diumenge. Tres dies de la Fira de la Primavera amb moltes activitats. Tot seguit les repassem. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant tres dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, amb moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa dues edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca afternaval organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela, que esperem doncs vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola J.J. Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge Sant Andreu de la Barca ha celebrat la 29a edició de la Cursa de la Primavera amb rècord de participants i un èxit aquesta Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit novament de la Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la Cursa de la Primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
6: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
6: Bueno, no era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar, aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
6: Sí, sí, sí. Bueno, ha sigut coincidència, però bueno, ens hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
7: Agudo, Raúl Agudo.
8: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts,
7: Sí, sí, sí, hem sortit més conservadors que el Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
8: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això ha dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no ho heu notat gaire, no?
7: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
8: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Vega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
9: Bueno, la veritat que bastant cansada perquè no havia preparat la cursa, aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies i bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però bueno, molt contenta, la veritat, per segon any guanyo la cursa i molt contenta, com he dit.
10: I és que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies, aquí són 100 quilòmetres, distància curta però intensa.
9: Sí, sí, molt més intensa, per mi em cansa molt més aquestes distàncies, perquè és anar a mort, que potser més llargues distàncies, que pots anar a un ritme més tranquil.
10: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
9: Sí, la veritat que sí.
1: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Óscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants, la segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
11: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
1: Bueno, hi ha molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
11: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no? Per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
1: Novetats, no?, en el circuit d'aquest any?
11: Novetats, sí. Aquest any no m'he entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de Dardo, que va ser un èxit, i continua sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
1: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
11: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòstia, ja no dona per més. Així.
1: A la propera cursa de la tardor.
11: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem introduir algunes millores i, bueno, treballar.
1: La nota que posaríeu avui?
11: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé, molt bé.
1: I el temps acompanyat, eh?
11: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
1: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
2: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el replantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
1: Una cursa també podem dir que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, és una oportunitat per un cop més sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no? A sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I per tant ens hem de felicitar, no, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no sent un pol d'atracció dintre de la comarca, en aquest cas, igual que moltes vegades doncs ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc. Doncs en aquest cas també per l'esport, no? Per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i per tant un èxit absolut.
1: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa primavera? De moment amb 1.800 participants és una xifra que ja es podria consolidar, no?
2: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu de la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
1: Aquí sí que tenim a Sant Andreu de la Barca molta afició a córrer. Tenim el Club d'Atletisme, però també tenim altres entitats o persones que s'ajunten a córrer, com el Running Club de Sant Andreu de la Barca, per exemple.
2: Sí, benvingudes totes aquestes iniciatives espontànies i ordenades, no?, a l'hora de practicar l'esport a Sant Andreu de la Barca. Per mi és una alegria també que, pues, que les persones espontàniament es puguin organitzar en un moment donat per practicar l'esport, sempre de forma respectuosa i sempre de forma ordenada. Però en aquest cas, com tu bé dius, tenim el patrimoni de l'esport a casa nostra, i és un patrimoni que hem de cuidar, hem d'acompanyar en el creixement de les entitats i de les iniciatives, com aquesta cursa de la primavera, la cursa de tardor, etcètera, etcètera. I sí, efectivament, tenim una tradició molt potent a l'hora de córrer per la ciutat i de practicar l'esport en general.
1: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet. Estem amb l'alcalde Marc Giribet, també 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa, tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
12: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu, doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la Policia Local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca, de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família, i que tot ha sortit bé. Per tant, molt contents del que hem aconseguit.
1: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només amb participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
12: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons, les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins a la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies, i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
1: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb alguns dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
13: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
1: I com afrontes aquesta cursa de la primavera?
13: Amb molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
1: Molt nerviosisme, per què?
13: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
1: Com veus aquest any el circuit?
13: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
1: Són 5 quilòmetres, distància curta.
13: Sí, m'agrada.
1: Però intensa, no?
13: Molt intensa, sí. I amb pressió més encara.
1: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
13: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jugues amb avantatge o no?
13: No, amb pressió.
1: No és la primera vegada que participes, no?
13: Fa molt de temps, però no és la primera.
1: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa, com veus els canvis d'aquest any, rècord de participació també?
14: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
1: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
14: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
1: Hi ha pique, que amb els companys del club d'atletisme o no?
14: No, què va, el que hi ha és, bueno, preguntar-nos, no? Bueno, quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, i, perquè si vas amb algú, doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
15: Mireia Segura Sánchez.
16: Laura Jiménez March.
1: Bé, com afronteu aquesta cursa a la primavera?
15: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes, i bueno, és una cursa que es fa cada any, i pel club significa molt, així que bueno, farem el màxim que puguem.
1: Sí. Laura?
16: Jo, pues, amb ganes de fer-la també, i el millor que pugui, i que els entrenaments es notin, sobretot.
1: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
16: Bueno, no molt, la veritat. El que es pot, el que es pot.
1: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de cursa a Sant Andreu de la Barca, no?
15: Sí, sí, sí, tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
1: Algun consell per la cursa d'avui? Són 5 quilòmetres?
16: Que sobretot disfrutar-la, que fa un bon dia també, i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui, i ja està.
15: Relaiar-te amb els teus, amb el poble, i passar-ho bé, i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom, i així el ritme que tinguis, ja està.
1: Santi Díaz, bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
17: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré, i bé, bueno, a veure què tal, sí, sí.
1: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
17: distància
1: intensa...
17: Aquest és el problema, a vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
1: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, com veus el circuit?
17: El circuit és ràpid, el van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada si és una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
1: Vas a guanyar?
17: Ojalà, no. Que va. No. Vaig a disfrutar.
1: I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada, doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
18: Estem molt lliçonats, ja que des de part del Run Club SAP han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos, i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat o que ja porten anys corrents i s'han volgut animar.
1: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es va animant més, no?
18: Sí, al final, gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més d'uns 150, i a Instagram ja a prop dels 600, i sí, cada dijous, ara estem, pues, això, a les 8, i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
1: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que hi havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies al club?
19: Sí, ha anat vingut molta gent, i sobretot que ens hem llevat entre nosaltres, i d'una manera molt sana i molt esportiva, ja que aquí no hi ha rivalitats. Al final, l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
1: Com has vist el circuit?
19: Bueno, difícil i amb una mica de calor, perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé.
1: Bueno, suposo que alguns dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
19: Sí, a més, el dijous passat ja vam fer la cursa aquesta. Van seguir la mateixa ruta per agafar una mica com aclimatitzar-nos al desnivell i tal, però molt bé, la veritat.
1: Una simulació, no?
19: Sí.
1: I, David, com has viscut aquesta cursa?
20: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida, i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes amb el Run Club.
1: I aquest arrencat de Sant Andreu de la Barca, la gent que ens escolti i que vulgui formar part, què ha de fer?
18: Exacte, és cada dijous a les 8, quedem aquí davant de la biblioteca de Guastoses i fem el recorregut. Ara ja, com cada cop som més, fèiem pues, un grup. Potser començarem a fer dos grups, que seran potser un de 5 quilòmetres i l'altre pues, de 7. Farem també una mica de muntanya. També volem portar-ho a... Potser algun dia, ara que farà temps de platja, pues, anar a córrer una mica per la platja i després un... refrescar-se l'aigua, tal. O sigui, es fiquen a l'enllaç que n'hi ha a l'Instagram i entraran al grup de WhatsApp i allà és on informem de tots els events, de les quedades, informació, ja que ara, mira, anuncio que el divendres 29 farem alguna cosa guai, així que estigueu atents.
1: Exclusiva.
18: Exclusiva, exclusiva.
1: Des del Run Club a Sant Andreu Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també hi han participat. 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, en la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual, dels dilluns en el Via Directa comptem amb l'espai de la Xova en sèrie. La sèrie és a televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de ràdio. Ivano Sonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí,
1: podem dir. Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passi això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota l'estona.
0: No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però
2: no té... Mare, quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: Bueno,
2: el problema
0: millor.
2: És que té un tarant absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, anglès. Però...
0: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah,
0: saps?
1: Mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpsons de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta. Perquè,
0: ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Què ha passat? Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè, gràcies a ells.
0: Sí.
1: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que ha rebut 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? And the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
5: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
5: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
5: quadrar. Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
5: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
5: Tinc la bueno, me sor... sí, sí.
1: És que hauríem d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
5: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
5: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
5: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
5: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: no,
5: Trons?
0: No, bueno...
5: També
0: no
5: us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
5: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
5: Moltes, exacte, 8 hem de tenir.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
5: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
5: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis a mi, eh?
5: Només a mi?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
5: I els altres premis... Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
5: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
5: Però si té 59 Emmys, hi ha
0: no
5: més premis
0: tenir,
5: al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
5: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
5: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
5: Bueno, és
0: que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
5: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
5: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dos temes.

0: recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que lo millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
1: Hòstia, molt bé. Molt
0: divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
1: Ah, no sé.
0: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
1: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing, és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tampoc,
1: és llarga, és llarga. Però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo. Què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una de
0: dit.
1: Les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa millor.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que
2: cada escena del sofà
1: és diferent. Digues.
0: 34 premis, considerada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: Molt bé. La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja
2: no?
1: Està,
0: A
1: veure,
0: espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí.
0: Sí.
1: No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No
1: l'any passat
2: fa uns,
1: mesos, no sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego. Boníssims.
2: No sé quin era.
1: Boníssims. Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched bags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petry broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart. Hardly anybody knows comedy like she does.
6: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
7: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
8: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing...

0: me to be funny. She was...
1: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit, i també es coneix com La xica de la tele.
2: Ah?
1: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
2: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
1: aquesta
2: sèrie?
1: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
3: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
2: A que no?
1: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
2: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Buscar,
1: a veure
2: què
1: et surt.
2: A Espanya.
1: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
2: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense revés. Cheers.
1: Això, perdó. Perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
2: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
1: Bueno, costuma passar.
2: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades es fan, te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
1: Bueno,
2: dona aquesta sensació.
1: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos... A mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. No que ve ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great! Great.
4: Let's fuck our God's face, Toby!
2: This is a girl, Charlie. You don't have to call her ma'am.
5: You're very sweet sometimes, you really are.
2: You know, it's me. You look to be Dr. Faggot.
6: Hey!
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent. Ja és el president del país i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
7: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
7: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
7: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí.
1: Correcte. Sí.
7: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí.
7: És bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí. Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar al Emmy, clar.
7: Llavors, jo crec que, sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. I hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
7: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
7: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val. Llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts... Vale? Thank you.

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5-beat fib.
2: Clear.
3: How dare you treat your child like this?
2: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you...
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la cita.
7: La dada, ves.
6: Ens porten en aquest cas a sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie
6: però
7: molt xula per veure.
6: Sí.
7: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: sí.
7: ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades!
7: Sí, clar.
6: Encara no he acabat,
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: 25 capítols. Mare meva. És com
8: no pots assumir lo que
7: no, però, no, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah,
7: que forma part de les, no sé, primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces... Larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
7: Sí, jo sí.
6: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
7: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
6: Pues, em sembla que no es va veure aquesta.
7: Vaja.
6: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
7: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
7: Perdó, és que, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh? Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, pues ho continuarem
7: fent. Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que et
6: premis.
7: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Sí, sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La serie de Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
7: Sí, jo sí, clar, no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè l'anterior eren 23, aquestes són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
14: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
14: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
17: if he and his ship were to bust up?
16: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: A veure, ho tenim?
8: Sí, 19, diu internet.
6: Molt bé. Quadri tot, eh?
8: N'hauràs d'afegir una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
7: Vinga.
6: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, eh? Serien 21, 28 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
18: June, how was Boca?
19: Wonderful.
0: I don't go down enough.
15: It's not what I heard.
0: About what?
15: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
18: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
19: You believe that was a piranha? Come on.
20: That woman is not your aunt.
0: Libby, I warned you. Start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
19: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
6: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo es todo en familia. I la que no surt?
8: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
6: bueno,
8: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
6: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
8: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
6: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues res, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
6: sí. A veure, també t'hi dic, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
8: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar...
8: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
8: Això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs,
6: yeah.
8: De premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
7: Vaja.
8: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
6: Sí.
8: Molt bé, molt acertada, de fet.
6: Sí, i sobretot el dia. Sí.
8: Quin dia.
6: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
8: Hosti, com hem d'omplir, eh?
6: N'hem d'omplir 2 minuts.
8: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que és que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països, és Paramount.
6: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
6: No.
7: Home,
6: es que
7: de
6: no
7: totes,
6: arribo, és que no arribo.
7: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser no. Urgències està a Disney Plus.
6: No. Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
6: The Crown,
7: és veritat, sí.
6: Sí.
8: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
8: El Cuento de la Criada sí, ara es pot veure a Netflix, per cert. Des de fa relativament poc.
7: Que era sèrie d'HBO, eh?
8: Sí. Ara m'ha vingut al cap.
7: I que està també de molts premis, no?
8: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
6: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
6: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullina Ràdio.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la, primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal, bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va i el que sí que encara no n'hi ha i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos de De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és una mica l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I, bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat, el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena... acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses, i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs. Però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, el Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que, del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa,
1: Andreu,
0: no? Ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el... del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor en la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
3: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Esper per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona. I a continuació, en Ràdio Sant Andreu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb Irene Tena i Albert Hernández el 30 de juny del 2025, quan els dos artistes estaven en el Teatre Núria Esper preparant precisament aquest espectacle, el No, un espectacle que després van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
3: Sí, estem a Sant Andreu fent una residència tècnica, utilitzant el teatre, i res, durant 3 dies per preparar tot per No, espectacle endevenir en el Grec.
4: a Cent de Sant Andreu Barca, venir a aquest Sant Andreu Barca en el Teatre Núria Espert i a més participar en el festival el grec, nervis o no?
3: Sí, molts nervis, però també ho sento com un regal, com tornar a casa amb les nostres propostes, amb la venidera, és com, bueno, és un regal per a mi, sí.
4: A més, tenint en compte que heu exhaurit entrades, ja no hi ha entrades per veure el vostre espectacle, això ja pot donar bones sensacions, no?, abans de començar.
3: Sí, i nervis, també. Sí, sí, però molt contents per l'acollida de la proposta, perquè la gent tingui ganes de vindre al teatre a veure, no?, i a veure la venidera, sí.
4: Vosaltres dos, Albert i Irene, formàveu part del Ballet Nacional d'Espanya i un dia, l'any 2019, decidiu fer el vostre projecte, que és de la venidera. Això sí que va ser un autèntic repte, no?
5: Sí, els dos som estudiants de l'Institut del Teatre de Barcelona, llavors des de petits sempre hem tingut aquest impuls creatiu amb la coreografia i sí, i des del 2016 vam entrar a la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. I el 2019, bueno, jo et diria que des de sempre hem estat creant petites coreografies, petites peces i tal, i les hem anat presentant a diferents llocs. I el 2019 sí que vam dir, escolta, i si fem un espectacle, encara que sigui petitó i tal, i anem provant, i així ho vam fer. I el 2019 crec que va ser com l'inici del que és ara la Venidera, que és una companyia de dansa, que estem ara mateix residint a Madrid, però... com et deia abans, estem ara intentant tornar a casa.
4: Irene, quina és la diferència de la venidera respecte a d'altres companyies?
3: Bueno, nosaltres estem en busca de tot això que ens identifiqui, que a trobar un llenguatge en el que estiguem còmodes i bueno, és un llenguatge entre la dansa espanyola flamenca, amb totes les corrents contemporànies, una mica com agafar tot allò que hem après durant tots aquests anys i utilitzant-ho per sentir-nos lliures i per disfrutar.
4: El que sí que està clar, Irene, Albert, és que porteu la dansa a la sang, eh?
5: Sí, sí, sí, des de ben petitons. Bueno, la Irene aquí va començar la penya sevillista d'aquí de la Giralda.
3: Als 3 anys.
5: Als 3 anys, vull dir, jo des dels 5 també, vull dir, és una cosa que et toca, que et ve de sobte.
3: Sí, és com innat, no?, que està a la nostra vida des de fa molts anys i com vivim amb això des de ben petits i, no sé, és la nostra vida una mica,
5: no? I el que parlàvem, que aquest poble al final té una bona cantera de ballarines i ballarins, sí. Amb molt nivell i que estan ara mateix treballant professionalment a tot arreu, a Europa, i estan fent gires i crec que hi ha una molt bona cantera d'artistes aquí a aquest poble.
4: No sé si hi ha alguna explicació, Irene, i sobretot de la penya sevillista La Giralda, on també han sortit bones ballarines.
3: Sí, no sé, nosaltres sempre en parlem i diem, nosaltres recordem a la Rosario com molt disciplinada, com estàvem molt calladetes a la classe, com no sé, o sigui, jo tinc molts, molts bons records d'aquesta etapa a l'escola i bueno, jo sóc la persona qui sóc també per això que he après aquests primers anys de carrera, no? I, no
5: també m'agradaria afegir que a la nostra companyia, la Venidera, comptem amb una ballarina que és de Sant Andreu de la Barca, que es diu Andrea Antó, que també va estudiar a la penya sevillista i que és d'aquí del poble tota la vida i és super, una excel·lent ballarina, sí. I professional i ara està al Ballet Espanyol de la Comunitat de Madrid, que està allà als teatres del Canal de Madrid treballant i bé, doncs...
3: Sí, després també la Sofia, la Daniela, són com 5 persones, la Núria, l'Andrea, la Daniela, la Sofia, jo, com moltes persones, és curiós, no?, que hem sortit d'aquesta...
5: Que arribin a treballar professionalment.
3: Sí, sí, sí. Així que alguna cosa fa bé la Rosario.
4: Jo veig aquí en el futur algun espectacle, tots i totes juntes, eh? No, un espectacle de Sant Andreu de la Barca. Bé, aquest cap de setmana, el grec. Jo crec que actuar o formar part del programa del grec ja és un premi, no?, per començar.
3: Sí, és un festival que nosaltres també sempre hem vist com de lluny i era com una... Sí, com allò al que vols arribar, no? I que hagi arribat d'aquesta manera i hem sortit fa uns mesos de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. Llavors, és com... Ha estat com una sorpresa, però també... I molt agraïts per poder estar allà.
5: Molt agraïts també amb el Marcos Morau, que al final és diguéssim, el que ens acompanya artísticament en aquest projecte i que gràcies a ell, doncs, bueno...
6: Sí, ha sigut una figura molt important per aquest inici.
4: D'aquest espectacle de No espectáculo en devenir, què ens podeu dir?
6: Bueno, no és com obrir una porta a un espai on fer-nos preguntes o on investigar, on descobrir, on no hi ha límits, no hi ha marges, com un espai de llibertat on portem tota la tradició que hem estat aprenent, però també posant-hi tot els aspectes contemporanis que a nosaltres ens envolten i poder bueno, experimentar-los.
5: Jo diria que rere del no, en majúscules i ben gran, en realitat és el que hi ha darrere i és el que és trobar aquest sis. O sigui, fer-te preguntes, intentar trobar respostes i, bueno, un exercici d'autoconeixement i de focalització a no sé, com a un futur que tenim pròxim.
6: Sí, també
5: que,
6: com
5: que per això es diu la venidera, aquest projecte, com allò que tens just davant, saps? I bueno, doncs anar treballant constantment en aquesta sí. Direcció.
6: I un acte una mica d'exercir la nostra llibertat, no? De poder dir no a unes coses i poder dir sí a unes altres, no? Com donar-nos aquest espai de decidir.
4: Heu dit més nos o més sis?
6: Hombre, la nostra vida jo crec que més sis, no?
5: Sí, però alhora quan dius no a alguna cosa estàs decidint també el que sí.
6: Sí.
5: Llavors, bueno, et diria que 50-50.
6: Sí.
4: Bueno, és la vida, no? La vida són decisions, de vegades que les prenem de forma correcta i d'altres no. El que sí que està clar que la vostra decisió l'any 2019 de dir, ei, muntem la nostra companyia, la Venidera, i endavant, que de moment us està anant molt bé, i que per cert aquest espectacle de nou espectacle en devenir, que podrem veure en el grec, l'estreneu el mes d'octubre al Centre de Danza Matadero de Madrid. Allà sí que tindrem l'estrena oficial de l'obra, perquè de moment aquesta obra es va canviar, no?
5: Mm-hmm. Sí.
6: Sí, està passant per diferents etapes. Primer vam presentar una peça curta a Dansa València, que va anar molt bé, molt agraïts també per poder participar en aquest festival.
5: Que hem estat al Festival Lava, al Festival del TAC de Valladolid també.
6: Hem estat a Mallorca.
5: A Mallorca, al Dansa, el Palma Dansa.
6: El Palma Dansa.
5: I bueno, i això, i ara passarem pel grec, després anirem a la Fira Mediterrània aquest octubre també, a l'Obrador d'Arrel, que formem sí. part també, que són coproductors del projecte, i finalment doncs, tindrem l'estrena absoluta allà al Centre Danza Matadero a Madrid.
4: No està gens malament, eh?
6: No, gens. Molt agraïts.
4: Finalment, un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
6: Bueno, pues que, no sé, que continuï veient dansa, sí, com donant suport a les arts escèniques i que vinguin al teatre.
5: Sí, bueno, i per part de l'Ajuntament, que confiïn en aquest teatre i a la gent d'aquest poble, que es mantingui ben forta la cultura aquí, perquè, com diem, doncs hi ha molta gent que té moltes ganes i que té molt talent, i el talent s'ha d'abraçar i donar suport.
0: Recordant l'entrevista que realitzàvem a Ràdio Sant Andreu el 30 de juny del 2025 amb Albert Hernández i també amb Irene Tena, de la companyia La Venidera. Ara han aconseguit un guardó important, el Premi Ojo Crítico de Dansa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: que ha quedat, Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
1: Sí, a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. A Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbussar de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant, recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
1: Tornarem a l'edat moderna?
0: Uau. Carai, carai.
2: Bé, hòstia, sense més. Que intens, eh?
0: Tornem al Portes de Troia.
1: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
0: Sí, aquí ja, donem ara... de tot. Ara, però, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
1: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
0: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No, Thatcher.
1: Ostres.
0: És horrible.
1: És aquí horrible. També ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
0: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una mica d'això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Remo per nosaltres.
2: Sisplau. Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
1: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
0: I comptem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
1: No? Tipus risc, no?
0: Sí.
1: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
1: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
1: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
1: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
0: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
1: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
0: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
1: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
1: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, salpa, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
1: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos nom, protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia haver gaires carreteres allà.
0: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
1: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
0: Tot el dia
1: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
0: Vinga, va.
1: Imagina't quan allà ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
0: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
1: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
1: Perdó.
2: Gràcies. No.
0: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda i els britànics responen amb Operació Corporate.
1: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward. El seu sobrenom és Surrenc.
0: Tachador i Surrenca.
1: Sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa la ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de la ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar l'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
1: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
0: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
1: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
0: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
1: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
0: Clar.
1: Vull deixar clar.
0: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
1: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
1: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop, i a l'entrada de les portes i van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
1: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
0: És interessant això, eh?
1: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
0: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
1: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
0: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
0: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
0: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
0: Molta il·lusió. Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Que és... Ràdio Televisió de Cardedeu.
0: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
0: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Honor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
0: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
3: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
2: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
4: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
2: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
5: Tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
2: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
6: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
1: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tusset Carijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tusset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili del fuoco.
3: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
2: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, i una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I
3: sí,
4: no sabia, i no
3: efectivament.
4: Sabien, no havia 300,
3: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom
4: és que,
3: del esclar, personatge.
4: Aquests noms, jo de veritat t'ho dic, jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
4: Ai, les memòries, Josep Maria.
3: Sí,
4: és
3: sí,
4: que jo no
3: sí.
4: sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri Nocturni.
4: La paraula... Ara et diré, ara se m'ha apartat el micro... Ara.
3: Triumviri Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits.
4: Sí.
3: I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, curiosament, també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc, i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè que està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
4: Quants hereus, de Crasso?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
3: n'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No,
3: com
4: Roma...
3: Com el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, sí, té els seus hereus, els
4: sí.
3: seus hereus. Ja
4: no totes les coses són bones.
3: No.
4: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui sí. que, a més de la Sacra Privata i dels Uigilis, de l'Escovitum Uigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Ui. Nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelle Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions, més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, productes Terelles seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podem fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament. Són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tàrraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita.

0: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel.
2: Per trencar el gel. Bé, perquè després... jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no...
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber... Com neix? Són 10 anys, no? Esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja som gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional,

0: i bueno, lo típic, a poc a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada, no? La veritat és que vam començar a fer Nyarrai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenyarrai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre, i més instruments, i més veus, i més coses, què fem?
1: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica del Camp de Tarragona, de Fenyarrai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa, i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I sí, Fenyarrai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs, I m'encanta.
0: Doncs sí, si és del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el fenya doncs, amb aquesta enya, ja, llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu, això rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya rai, tio, perquè estic fatal. I és curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i, mira, fins aquí...
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenyarrai, però guaita, amb el Fenyarrai amunt i avall, aquí esteu. I presenteu un nou treball. Vull dir, esteu de celebració, ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
1: Sí, sí.
2: Aproximadament.
0: Sí.
1: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
0: Estan a punt de fotre fora, ja. Del bar.
1: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat, tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament i aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs regalem-nos un concert on a part de nosaltres quatre i tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
0: No, nosaltres, ja ho he dit abans, teníem un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades I vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social, i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i pico i 3 minuts, doncs, és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
1: Sí. I una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el perquè i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres, i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles, per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant, i a més, és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
0: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
0: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la xula.
2: Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
0: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
1: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
0: Sí.
1: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Que aquí les nostres terres es podrà veure doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
0: a la Pobla
1: de Mafumet. Bueno,
0: sí,
1: movent-se una miqueta per aquí.
0: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor que millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
0: Home, que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Sí, no, si no veniu ara, ja malament, malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
0: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quin els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
0: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: Ara va dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
0: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan... Cada dia les tenim a tones.
2: Era... Jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple, ple, ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
0: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Encantats.
0: Encantats.
3: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai. Yeah.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Tenin. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte, perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final tenen amores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos? 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i, i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part. Home. Jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, no, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar al mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixies tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Onada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme, el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, i a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una, bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi, que és traduir-m'ho a la meva llengua materna primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no, és una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però
1: el mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar i a més, aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'he trobat.
2: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment. Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. A més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltes, moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: Set una feinada espectacular.
2: Tan llunyans. Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar. Jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut de seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia?
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Sui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions, també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula... i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuoba, això?
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, pues, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Issa, sí. Issa és bueno, utilitza molt la ironia, tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Sí? Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és... Trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo sí. Que sí. Sí, sobretot sí, en la part més històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comencem a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus, la veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final... I te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és
2: una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que, a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I, bueno... No sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle, i si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va... marca més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Entrevistarem el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. Aquesta ronda d'entrevistes que finalitzarem aquest dimarts amb l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres amb la darrera entrevista amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Avui a l'InfoSap també donarem dades i reportatge de la 29a edició de la cursa de la primavera, que es va disputar aquest diumenge amb rècord de participació amb 1.800 participants. I també avui parlarem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres i fins diumenge amb moltíssimes activitats que en repassarem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions en aquest InfoSap i tot seguit parlem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Es va disputar aquest diumenge. Èxit de participació i també èxit d'organització. Èxit, novament, de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la cursa de la primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
2: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
2: Bueno, no era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar, aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
2: Sí, sí, sí. Però, bueno, ha sigut coincidència, però bueno, ens hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
3: Agudo, Raúl Agudo.
4: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts, eh?
3: Sí, sí, sí. Hem sortit més conservadors que el Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
4: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no heu notat gaire, no?
3: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
4: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Vega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
5: Bueno, la veritat que bastant cansada perquè no havia preparat la cursa, aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies i bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però bueno, molt contenta, la veritat, per segon any guanyo la cursa i molt contenta, com he dit.
1: Digues que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies, aquí són 100 quilòmetres, distància curta però intensa.
5: Sí, sí, molt més intensa, per mi em cansa molt més aquestes distàncies perquè és anar a mort, que potser més llargues distàncies que pots anar a un ritme més tranquil.
1: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
5: Sí, la veritat que sí.
1: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Òscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants. La segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
6: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
1: Bé, hi ha molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
6: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no? Per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
1: Novetats, no?, en el circuit d'aquest any?
6: Novetats, sí. Aquest any no hem entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de Dardo, que va ser un èxit, i continuarà sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
1: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
6: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure si ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòsties, ja no dona per més. Sí.
1: A la propera cursa de la tardor.
6: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem trobar algunes millores i, bueno, treballar.
1: La nota que posaríeu avui?
6: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé, molt bé.
1: I el temps acompanyat, eh?
6: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
1: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
7: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el plantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
1: Una cursa, també podem dir, que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
7: Sí, és una oportunitat per, un cop més, sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no?, a sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I, per tant, ens hem de felicitar, no?, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no?, sent un pol d'atracció dintre de la comarca. En aquest cas, igual que moltes vegades, doncs, ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc., doncs en aquest cas també per l'esport, no?, per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i, per tant, un èxit absolut.
1: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa primavera? De moment, amb 1.800 participants, és una xifra que ja es podria consolidar, no?
7: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu de la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
1: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet. Estem amb l'alcalde Marc Giribet, també 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa, tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
8: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu, doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la policia local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca, de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família, i que tot ha sortit bé. Per tant, molt contents del que hem aconseguit.
1: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només en participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
8: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins a la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies, i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
1: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb alguns dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
9: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
1: I com afrontes aquesta cursa de la primavera?
9: Molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
1: Molt nerviosisme, per què?
9: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
1: Com veus aquest any el circuit?
9: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
1: Són 5 quilòmetres, distància curta.
9: Sí, m'agrada.
1: Però intensa, no?
9: Molt intensa, sí. I en pressió més encara.
1: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
9: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jugues amb avantatge o no?
9: No, amb pressió.
1: No és la primera vegada que participes, no?
9: Fa molt de temps, però no és la primera.
1: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa? Com veus els canvis d'aquest any? Rècord de participació, també?
10: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
1: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
10: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
1: Hi ha pique aquí amb els companys del Club d'Atletisme o no?
10: No, què va, el que hi ha és, bueno, preguntar-nos, no? Bueno, quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, i, perquè si vas amb algú, doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
11: Mireia Segura Sánchez.
12: Laura Jiménez March.
1: Bé, com afronteu aquesta cursa de la primavera?
11: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes, i bueno, és una cursa que es fa cada any i pel club significa molt, així que bueno, farem el màxim que puguem.
1: Sí. Laura?
12: Jo, pues, amb ganes de fer-la també i el millor que pugui, i que els entrenaments es notin, sobretot.
1: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
12: Bueno, no molt, de veritat. El que es pot.
1: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de curses a Sant Andreu de la Barca, no?
11: Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
1: Algun consell per la cursa d'avui? Bueno, són 5 quilòmetres?
12: Que sobretot disfrutar-la. Que fa un bon dia també, i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui, i ja està.
11: Rellar-te amb els teus, amb el poble, i passar-ho bé, i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom, i així el ritme que tinguis, ja està.
1: Santi Díaz. Bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
13: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré, i bé, bueno, a veure què tal. Sí, sí.
1: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
13: distància
1: intensa...
13: Aquest és el problema. A vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
1: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, com veus el circuit?
13: El circuit és ràpid. El van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada si és una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
1: Vas a guanyar?
13: Ojalà, no. Que va. No.
1: Vaig a disfrutar. I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada, doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
14: Estem molt lesionats, ja que des de part del Run Club Sub han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar, no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos, i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat, o que ja porten els corrents i s'han volgut animar.
1: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es va animant més, no?
14: Sí, al final gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més d'uns 150 i a Instagram ja prop dels 600. I sí, cada dijous, ara estem, pues això, a les 8, i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
1: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de la primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies en el club?
15: Sí, ha anat vingut molta gent, i sobretot que ens hem llevat entre nosaltres, i d'una manera molt sana i molt esportiva. Ja que aquí no hi ha rivalitats, al final l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
1: Com has vist el circuit?
15: Bueno, difícil i amb una mica de calor, perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé.
1: Bueno, suposo que algun dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
15: Sí, a més, el dijous passat ja vam fer la cursa aquesta. Van seguir la mateixa ruta per agafar una mica com aclimatitzar-nos al desnivells i tal, però molt bé, la veritat.
1: Una simulació, no?
15: Sí.
1: I, David, com has viscut aquesta cursa?
16: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida, i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes amb el Run Club.
1: Des del Run Club a Sant Andreu Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també hi han participat 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, en la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana arrenca una nova edició de la Fira de la Primavera. Des de divendres i fins diumenge. Tot seguit parlem dels actes destacats. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
7: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
7: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica, que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
7: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reevaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
7: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
7: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
17: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per pacte de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
17: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
18: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
18: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la Fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
19: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
18: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de Los Sobre Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició de l'InfoSap.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
20: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
21: Ruta 66.
22: Una setmana més arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

0: Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.
1: I don't wanna hold on to this moment.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Avui, entrevista de portaveus amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, amb aquesta ronda d'entrevistes que estem realitzant aquests dies amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Avui també parlarem de la Fira de la Primavera, que arrenca aquest divendres a Sant Andreu de Barca. S'allargarà fins diumenge. Ens farem ressò de les diferents activitats que hi han programades. Avui en el Via Directa també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Èxit de participació, èxit també d'organització, la cursa que es va celebrar aquest diumenge. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i les xarxes socials, amplis reportatges sobre el desenvolupament de la 29a edició de la Fira Primavera. Avui en el Via Directa escoltarem el reportatge amb les diferents entrevistes. Avui també comptarem amb l'espai de la Show Va en Sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions aquí en el Via Directa, a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquest Via Directa. Tot seguit parlem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres fins aquest diumenge. 3 dies de la Fira de la Primavera amb moltes activitats. Tot seguit les repassem. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, amb moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela, que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Labril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que Los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola J.J. Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge Sant Andreu de la Barca ha celebrat la 29a edició de la Cursa de la Primavera amb rècord de participants i un èxit aquesta Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit novament de la Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la Cursa de la Primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
6: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
6: Bueno, no era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar, aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
6: Sí, sí, sí. Però, bueno, ha sigut coincidència, però bueno, ens hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
7: Agudo, Raúl Agudo.
8: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts, eh?
7: Sí, sí, sí. Hem sortit més conservadors que el Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
8: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no heu notat gaire, no?
7: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
8: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Vega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
9: Bueno, la veritat que bastant cansada perquè no havia preparat la cursa. Aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies. I bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però bueno, molt contenta, la veritat. Per segon any guanyo la cursa i molt contenta, com he dit.
10: Digues que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies. Aquí són 100 quilòmetres, distància curta però intensa.
9: Sí, sí, molt més intensa. Per mi em cansa molt més aquestes distàncies, perquè és anar a mort que potser més llargues distàncies, que pots anar a un ritme més tranquil.
10: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
9: Sí, la veritat que sí.
1: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Óscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants. La segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
11: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
1: Bueno, hi ha molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
11: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no? Per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
1: Novetats, no?, en el circuit aquest any?
11: Novetats, sí. Aquest any no hem entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de la tardor, que va ser un èxit, i continuarà sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
1: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
11: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure si ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòsties, ja no dona per més. Així.
1: A la propera cursa de la tardor.
11: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem introduir algunes millores i, bueno, treballar.
1: La nota que posaríeu avui?
11: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé, molt bé.
1: I el temps acompanyat, eh?
11: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
1: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
2: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el plantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
1: Una cursa, també podem dir, que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, és una oportunitat per, un cop més, sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no?, a sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I, per tant, ens hem de felicitar, no?, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no?, sent un pol d'atracció dintre de la comarca. En aquest cas, igual que moltes vegades, doncs, ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc., doncs, en aquest cas també per l'esport, no?, per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i, per tant, un èxit absolut.
1: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa de primavera? De moment, amb 1.800 participants, és una xifra que ja es podria consolidar, no?
2: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu de la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
1: Aquí sí que tenim a Sant Andreu de la Barca molta afició a córrer. Tenim el Club d'Atletisme, però també tenim altres entitats o persones que s'ajunten a córrer, com el Running Club de Sant Andreu de la Barca, per exemple.
2: Sí, benvingudes totes aquestes iniciatives espontànies i ordenades, no?, a l'hora de practicar l'esport a Sant Andreu de la Barca. Per mi és una alegria també que, pues, que les persones espontàniament es puguin organitzar en un moment donat per practicar l'esport, sempre de forma respectuosa i sempre de forma ordenada. Però en aquest cas, com tu bé dius, tenim el patrimoni de l'esport a casa nostra i és un patrimoni que hem de cuidar, hem d'acompanyar en el creixement de les entitats i de les iniciatives com aquesta cursa de la primavera, la cursa de la tardor, etcètera, etcètera. I sí, efectivament, tenim una tradició molt potent a l'hora de córrer per la ciutat i de practicar l'esport en general.
1: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet. Estem amb l'alcalde Marc Giribet, 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
12: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la policia local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família i que tot ha sortit bé. Per tant, molt contents del que hem aconseguit.
1: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només en participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
12: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins a la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
1: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb algun dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
13: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
1: I com afrontes aquesta cursa de la primavera?
13: Amb molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
1: Molt nerviosisme, per què?
13: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
1: Com veus aquest any el circuit?
13: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
1: Són 5 quilòmetres, distància curta.
13: Sí, m'agrada.
1: Però intensa, no?
13: Molt intensa, sí. I amb pressió més encara.
1: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
13: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jugues amb avantatge o no?
13: No, amb pressió.
1: No és la primera vegada que participes, no?
13: Fa molt de temps, però no és la primera.
1: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa, com veus els canvis d'aquest any, rècord de participació també.
14: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
1: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
14: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
1: Hi ha pique aquí amb els companys del Club d'Atletisme o no?
14: No, què va, el que hi ha és preguntar-nos, no? Quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, perquè si vas amb algú doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
15: Mireia Segura Sánchez.
16: Laura Jiménez March.
1: Bé, com afronteu aquesta cursa de la primavera?
15: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes i, bueno, és una cursa que es fa cada any i pel club significa molt, així que bueno, farem el màxim que puguem.
1: Sí. Laura?
17: Jo, pues, amb ganes de fer-la també i el millor que pugui, i que els entrenaments es notin, sobretot.
1: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
17: Bueno, no molt, la veritat. El que es pot, el que es pot.
1: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de curses, Sant Andreu de la Barca, no?
15: Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
1: Algun consell per la cursa d'avui? Són 5 quilòmetres?
17: Que sobretot disfrutar-la. Que fa un bon dia també i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui i ja està. Mm.
15: Rodallar-te amb els teus, amb el poble i passar-ho bé i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom i així el ritme que tinguis, ja està.
1: Santi Díaz, bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
18: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré i bé, bueno, a veure què tal, sí, sí.
1: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
18: distància
1: intensa.
18: Curta. Aquest és el problema, a vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
1: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, com veus el circuit?
18: El circuit és ràpid, el van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada d'acis una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
1: Vas a guanyar?
18: Ojalà, no. Que va. No.
1: Vaig
18: a disfrutar. Vaig a disfrutar.
1: I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada, doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
19: Estem molt lliçonats, ja que des de part del Run Club SAP han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat o que ja porten els corrents i s'han volgut animar.
1: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es va animant més. No?
19: Sí, al final, gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més uns 150 i a Instagram ja prop dels 600. I sí, cada dijous, ara estem, pues, això, a les 8, i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
1: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de la primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies en el club?
20: Sí, ha anat vingut molta gent i sobretot que ens hem ajudat entre nosaltres i d'una manera molt sana i molt esportiva. Ja que aquí no hi ha rivalitats, al final l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
1: Com has vist el circuit?
20: Bueno, difícil i amb una mica de calor, perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé. Bueno,
1: suposo que algun dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
20: Sí, a més, el dijous passat ja vam fer la cursa aquesta. Van seguir la mateixa ruta per agafar una mica com... aclimatitzar-nos al desnivells i tal, però molt bé, la veritat.
1: Una simulació, no?
20: Sí.
1: I, David, com has viscut aquesta cursa?
21: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes amb el Run Club.
1: I aquest arrenclat de Sant Andreu de la Barca, la gent que ens escolti i que vulgui formar part, què ha de fer?
19: Exacte, és cada dijous a les 8, quedem aquí davant de la biblioteca de Guastoses i fem el recorregut. Ara ja, com cada cop som més, fèiem, pues, un grup. Potser començarem a fer dos grups, que seran potser un de 5 quilòmetres i l'altre, pues, de 7. Farem també una mica de muntanya. També volem portar-ho a potser algun dia, ara que farà temps de platja, pues, anar a córrer una mica per la platja i després un... refrescar-se l'aigua, tal. O sigui, es fiquen a l'enllaç que n'hi ha a l'Instagram i entraran al grup de WhatsApp i allà és on informem de tots els events, de les quedades, informació, ja que ara, mira, anuncio que el divendres 29 farem alguna cosa guai, així que estigueu atents.
1: Exclusiva.
19: Exclusiva, exclusiva.
1: Des del Run Club a Sant Andreu Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també hi han participat. 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, en la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual, dels dilluns en el Via Directa comptem amb l'espai de la Show Va en Sèrie, les sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulli de ràdio. Ivano Sonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí, podem
1: dir. Esta és una setmana costosa, dura.
0: Sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota l'estona.
0: No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però no té...
2: Mare, de quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: Bueno,
2: el problema és que té un tarannà absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I el ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també l'anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Doncs, mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah,
0: saps?
1: Mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera,
0: sí.
2: No?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que va llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí.
1: Des de la segona es van fer 5.
0: Sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè, gràcies a ells.
0: Sí,
2: ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que ha rebut 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? eyes. We're in the great game now. And the great game is terrifying.
4: Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
5: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
2: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de quadrar.
2: Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
2: Tinc la sens... Bueno, sí.
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
2: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: no,
2: Trons?
0: No, bueno...
2: També
0: no
2: us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
2: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
2: Moltes, tu, 8 t'ho tenia.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant 59 premis Emmy, eh?
2: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
2: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys, hi ha no més premis tenir, al clar. Món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
2: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després
2: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és, això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: Uh-huh. I van fer un remake de dues temporades al 2023
1: lamentable.
0: I 2024.
1: Sí. Lamentable, sí. Sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades
0: molt
1: i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va... recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé. Molt, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està, crec que està... crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé, ah,
1: que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques, la tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson en 34 premis.

0: mai havia, l'havia escoltat tan, tan extensament.
1: Judit.
0: Que és vital, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la
0: Simpson sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tant,
1: És llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries
0: no
1: actuals,
0: té...
1: és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. La... El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home... Home, Judit,
0: bueno,
1: ja m'estàs demostrant que no has vist mai Los Simpsons,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpsons són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale, vale, vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpsons no és una cosa mítica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, lo últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arriben a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà és diferent. Digues, digues.
0: 34 premis, considerada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: Molt bé. La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí,
0: sí,
1: home, sí.
0: Sí.
1: No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No,
1: l'any passat
2: fa uns, això, ja.
1: Fa uns mesos, no sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos

0: I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
1: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
2: Hardly anybody knows comedy like she does.
3: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
4: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
5: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
6: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
7: Ah?
6: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
7: Pues escolta, te pots creure que no és una idea absolutament res, aquesta sèrie?
6: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
8: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
7: A què no?
6: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
7: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Busca a veure
6: què
7: es pot veure. A Espanya.
6: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
7: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
6: Això, perdó. Al final estàs més pres tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
7: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que és envellit en absolut bé.
6: Bueno, costuma passar.
7: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parell entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
6: Bueno,
7: dona aquesta sensació.
6: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que ve a ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81.
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great!
4: For God's sake, Toby!
5: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
6: You're very sweet sometimes, you really are.
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
7: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
7: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
7: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí.
1: Correcte. Sí.
7: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí.
7: És bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí.
7: Enguany
1: ja... Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
7: Llavors, jo crec que... Sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. Hi ha molts més diners

0: això t'anava a dir.
1: Dipositats en
0: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que... Que, doncs això, clar, els premis són més merescuts o no? O més lluitats.
1: Exacte.
2: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
0: Jo t'ho busco, això, no passa res.
2: Val. Llavors és... no ho sé. Ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5 feet fib.
2: Clear.
3: I dare you treat your child like this.
2: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you learned.
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la cita.
7: La Lala, ves.
6: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie molt xula per veure.
6: Però m'agradaria, sí.
7: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: ah, sí?
7: ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades?
7: Potser
6: em jubileu,
7: sí,
6: encara no he acabat.
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: Mare meva, és com
8: no
6: pots
8: assumir-lo.
7: No, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah?
7: Que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora. Su nombre es regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
7: Sí, jo sí.
6: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
8: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
6: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
8: Vaja.
6: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
8: Mira, jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
8: Perdó, és que, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
7: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, pues ho continuarem fent.
7: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
6: premis.
7: El que et puc dir... tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Sí, sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La serie Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Hasta, perquè hasta la fecha no sabem si hi han hagut...
7: Sí, jo sí, crec clar, que no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, sí, eren 23, sí. Aquestes són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
13: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
13: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
17: if he and the ship were to bust up?
16: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: A veure, ho tenim?
8: Sí, di nou, diu internet.
6: Molt bé. Quadri tot, eh?
8: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
7: Vinga.
6: Va, perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, eh? Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
18: June, how was Boca?
0: Wonderful. I don't go down enough.
14: It's not what I heard.
0: About what?
14: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
15: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
18: You believe that was a piranha? Come on.
19: That woman is not your aunt.
0: Libby, I warned you. Stop this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
18: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
6: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo en família. I la que no surt?
8: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no es arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
6: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
8: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
6: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21...
6: A mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
8: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, però, clar, és que aquí també diu... Bueno, esclar, és que el nivell de gusto estan a dir... És que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar...
8: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
8: Això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs, de premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
7: Vaja.
8: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
6: Sí.
8: Molt bé, molt encertada, de fet.
6: Sí, i sobretot el dia. Sí.
8: Quin dia?
6: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
8: Hosti, com hem d'omplir, eh?
6: N'hem d'omplir 2 minuts.
8: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime, la plataforma aquesta que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
6: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
6: No.
7: Home,
6: és que no arribo.
7: De totes aquestes, quina estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney
6: no.
7: Plus.
6: Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
6: The Crown,
7: és veritat, sí.
6: Sí.
8: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
8: El cuento de la criada ara es pot veure a Netflix, per cert. Des de fa relativament poc.
7: Que era sèrie d'HBO, eh?
8: Sí. Ara m'ha vingut al cap.
7: I aquesta també té molts premis, no?
8: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
6: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
6: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullina Ràdio.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la, primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal, bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, clar, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la aquí a Sant Andreu pues es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastant Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna, vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera en quant a anys o més antic on es veu més la diferència quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos de De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és una mica l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat feia molts anys una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I, bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat, el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena... acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses, i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs. Però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que, del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el... del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor a la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
3: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Esper per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona. I a continuació, en Ràdio Sant Andreu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb Irene Tena i Albert Hernández el 30 de juny del 2025, quan els dos artistes estaven en el Teatre Núria Esper preparant precisament aquest espectacle, el No, un espectacle que després van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
3: Sí, estem a Sant Andreu fent una residència tècnica, utilitzant el teatre, i res, durant 3 dies per preparar tot per No, espectacle endevenir en el Grec.
4: a Cent de Sant Andreu Barca, venir a que Sant Andreu Barca en el Teatre Núria Espert i a més participar en el festival el grec, nervis o no?
3: Sí, molts nervis, però també ho sento com un regal, com tornar a casa amb les nostres propostes, amb la venidera, és com, bueno, és un regal per a mi, sí.
4: A més, tenint en compte que heu exhaurit entrades, ja no hi ha entrades per veure el vostre espectacle, això ja pot donar bones sensacions, no?, abans de començar.
3: Sí, i nervis, també. Sí, sí, però molt contents per l'acollida de la proposta, perquè la gent tingui ganes de vindre al teatre a veure, no?, i a veure la venidera, sí.
4: Vosaltres dos, Albert i Irene, formàveu part del Ballet Nacional d'Espanya i un dia, l'any 2019, decidiu fer el vostre projecte, que és de la venidera. Això sí que va ser un autèntic repte, no?
5: Sí, els dos som estudiants de l'Institut del Teatre de Barcelona, llavors des de petits sempre hem tingut aquest impuls creatiu amb la coreografia i sí, i des del 2016 vam entrar a la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. I el 2019, bueno, jo et diria que des de sempre hem estat creant petites coreografies, petites peces i tal, i les hem anat presentant a diferents llocs. I el 2019 sí que vam dir, escolta, i si fem un espectacle, encara que sigui petitó i tal, i anem provant, i així ho vam fer. I el 2019 crec que va ser com l'inici del que és ara la Venidera, que és una companyia de dansa, que estem ara mateix residint a Madrid, però... com et deia abans, estem ara intentant tornar a casa.
4: Irene, quina és la diferència de la venidera respecte a d'altres companyies?
3: Bueno, nosaltres estem en busca de tot això que ens identifiqui, que a trobar un llenguatge en el que estiguem còmodes i bueno, és un llenguatge entre la dansa espanyola flamenca, amb totes les corrents contemporànies, una mica com agafar tot allò que hem après durant tots aquests anys i utilitzant-ho per sentir-nos lliures i per disfrutar.
4: El que sí que està clar, Irene, Albert, és que porteu la dansa a la sang, eh?
5: Sí, sí, sí, des de ben petitons. Bueno, la Irene aquí va començar la penya sevillista d'aquí de la Giralda.
3: Als 3 anys.
5: Als 3 anys, vull dir, jo des dels 5 també, vull dir, és una cosa que et toca, que et ve de sobte.
3: Com innat, no?, que està a la nostra vida des de fa molts anys i com vivim amb això des de ben petits i, no sé, és la nostra vida una mica,
5: no? I el que parlàvem, que aquest poble al final té una bona cantera de ballarines i ballarins, sí. Amb molt nivell, que estan ara mateix treballant professionalment a tot arreu, a Europa, i estan fent gires i crec que hi ha una molt bona cantera d'artistes aquí a aquest poble.
4: No sé si hi ha alguna explicació, Irene, i sobretot de la penya sevillista de la Giralda, on també han sortit bones ballarines.
3: Sí, no sé, nosaltres sempre en parlem i diem, nosaltres recordem a la Rosario com molt disciplinada, com estàvem molt calladetes a la classe, com no sé, o sigui, jo tinc molts, molts bons records d'aquesta etapa a l'escola i bueno, jo sóc la persona qui sóc també per això que he après aquests primers anys de carrera, no? I, no
5: també m'agradaria afegir que a la nostra companyia, la Venidera, comptem amb una ballarina que és de Sant Andreu de la Barca, que es diu Andrea Antó, que també va estudiar a la penya sevillista i que és d'aquí del poble tota la vida i és super, una excel·lent ballarina, sí. I professional i ara està al Ballet Espanyol de la Comunitat de Madrid, que està allà als teatres del Canal de Madrid treballant i bé, doncs...
3: Sí, després també la Sofia, la Daniela, són com 5 persones, la Núria, l'Andrea, la Daniela, la Sofia, jo, com moltes persones, és curiós, no?, que hem sortit d'aquesta...
5: Que arribin a treballar professionalment.
3: Sí, sí, sí. Així que alguna cosa fa bé la Rosario.
4: Jo veig aquí en el futur algun espectacle, tots i totes juntes, no? Un espectacle de Sant Andreu de la Barca. Bé, aquest cap de setmana, el grec. Jo crec que actuar o formar part del programa del grec ja és un premi, no?, per començar.
3: Sí, és un festival que nosaltres també sempre hem vist com de lluny i era com una... Sí, com allò al que vols arribar, no? I que hagi arribat d'aquesta manera i hem sortit fa uns mesos de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. Llavors, és com... Ha estat com una sorpresa, però també... I molt agraïts per poder estar allà.
5: Molt agraïts també amb el Marcos Morau, que al final és diguéssim, el que ens acompanya artísticament en aquest projecte i que gràcies a ell, doncs, bueno...
6: Sí, ha sigut una figura molt important per aquest inici.
4: D'aquest espectacle de No espectáculo en devenir, què ens podeu dir?
6: Bueno, no és com obrir una porta a un espai on fer-nos preguntes o on investigar, on descobrir, on no hi ha límits, no hi ha marges, com un espai de llibertat on portem tota la tradició que hem estat aprenent, però també posant-hi tot els aspectes contemporanis que a nosaltres ens envolten i poder bueno, experimentar-los.
5: Jo et diria que rere del no, en majúscules i ben gran, en realitat és el que hi ha darrere i és el que és trobar aquest sis. O sigui, fer-te preguntes, intentar trobar respostes i, bueno, un exercici d'autoconeixement i de focalització a no sé, com a un futur que tenim pròxim.
6: Sí, també
5: que,
6: com
5: que per això es diu la venidera aquest projecte, com allò que tens just davant, saps? I, bueno, doncs anar treballant constantment en aquesta direcció.
6: I un acte una mica d'exercir la nostra llibertat, no? De poder dir no a unes coses i poder dir sí a unes altres, no? Com donar-nos aquest espai de decidir.
4: Heu dit més nos o més sis?
6: Home, la nostra vida jo crec que més sis, no?
5: Sí, però alhora, quan dius no a alguna cosa, estàs decidint també el que sí.
6: Sí.
5: Llavors, bueno, et diria que 50-50.
6: Sí.
4: Bueno, és la vida, no? La vida són decisions, de vegades que les prenem de forma correcta i d'altres no. El que sí que està clar que la vostra decisió l'any 2019 de dir, ei, muntem la nostra companyia, la Venidera, i endavant, que de moment us està anant molt bé, i que, per cert, aquest espectacle de nou espectacle en devenir, que podrem veure en el grec, l'estreneu el mes d'octubre al Centre de Danza Matadero de Madrid. Allà sí que tindrem l'estrena oficial de l'obra, perquè de moment aquesta obra es va canviar, no? Mm-hmm.
5: Sí.
6: Sí, està passant per diferents etapes. Primer vam presentar una peça curta a Dansa València, que va anar molt bé, molt agraïts també per poder participar en aquest festival.
5: Que hem estat al Festival Lava, al Festival del TAC de Valladolid també.
6: Hem estat a Mallorca.
5: A Mallorca, al Dansa, com és, al Palma Dansa.
6: Al Palma Dansa.
5: I bueno, i això, i ara passarem pel grec, després anirem a la Fira Mediterrània aquest octubre també, a l'Obrador d'Arrel, que formem sí. part també, que són coproductors del projecte, i finalment doncs, tindrem l'estrena absoluta allà al Centre Danza Matadero a Madrid.
4: No està gens malament, eh?
6: No, gens. Molt agraïts.
4: Finalment, un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
6: Bueno, pues que, no sé, que continuï veient dansa, sí, com donant suport a les arts escèniques i que vinguin al teatre.
5: Sí, bueno, i per part de l'Ajuntament, que confiïn en aquest teatre i a la gent d'aquest poble, que es mantingui ben forta la cultura aquí, perquè, com diem, doncs hi ha molta gent que té moltes ganes i que té molt talent, i el talent s'ha d'abraçar i donar suport.
0: Recordant l'entrevista que realitzàvem a Ràdio Sant Andreu el 30 de juny del 2025 amb Albert Hernández i també amb Irene Tena, de la companyia La Venidera. Ara han aconseguit un guardó important, el Premi Ojo Crítico de Dansa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Entrevistarem el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. Aquesta ronda d'entrevistes que finalitzarem aquest dimarts amb l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres amb la darrera entrevista amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Avui a l'InfoSap també donarem dades i reportatge de la 29a edició de la cursa de la primavera, que es va disputar aquest diumenge amb rècord de participació amb 1.800 participants. I també avui parlarem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres i fins diumenge amb moltíssimes activitats que en repassarem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions en aquest InfoSap i tot seguit parlem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Es va disputar aquest diumenge. Èxit de participació i també èxit d'organització. Èxit, novament, de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la cursa de la primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
2: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
2: Bueno, no era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar, aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ha sigut coincidència, però bueno, ens hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
3: Agudo, Raúl Agudo.
4: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts, eh?
3: Sí, sí, sí. Hem sortit més conservadors que Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
4: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no heu notat gaire, no?
3: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
4: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Vega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
5: Bueno, la veritat que bastant cansada perquè no havia preparat la cursa. Aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies i, bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però, bueno, molt contenta, la veritat. Per segon any guanyo la cursa i molt contenta, com he dit.
1: Digues que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies. Aquí són 100 quilòmetres, distància curta, però intensa.
5: Sí, sí, molt més intensa. Per mi em cansa molt més aquestes distàncies, perquè és anar a mort, que potser més llargues distàncies, que pots anar a un ritme més tranquil.
1: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
5: Sí, la veritat que sí.
1: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Òscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants, la segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
6: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
1: Bé, molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
6: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no? Per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
1: Novetats, no?, en el circuit d'aquest any?
6: Novetats, sí. Aquest any no hem entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de Dardo, que va ser un èxit, i continuarà sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
1: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
6: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure si ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòsties, ja no dona per més. Així.
1: A la propera cursa de la tardor.
6: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem introduir algunes millores i, bueno, treballar.
1: La nota que posaríeu avui?
6: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé, molt bé.
1: I el temps acompanyat, eh?
6: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
1: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
7: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el plantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
1: Una cursa, també podem dir, que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
7: Sí, és una oportunitat per, un cop més, sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no?, a sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I, per tant, ens hem de felicitar, no?, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no?, sent un pol d'atracció dintre de la comarca. En aquest cas, igual que moltes vegades, doncs, ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc., doncs, en aquest cas també per l'esport, no?, per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i, per tant, un èxit absolut.
1: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa primavera? De moment, amb 1.800 participants, és una xifra que ja es podria consolidar, no?
7: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu de la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
1: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet. Estem amb l'alcalde Marc Giribet, també 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa, tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
8: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu, doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la policia local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca, de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família, i que tot ha sortit bé. Per tant, molt contents del que hem aconseguit.
1: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només en participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
8: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins a la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies, i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
1: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb alguns dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
9: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
1: I com afrontes aquesta cursa de la primavera?
9: Molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
1: Molt nerviosisme, per què?
9: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
1: Com veus aquest any el circuit?
9: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
1: Són 5 quilòmetres, distància curta.
9: Sí, m'agrada.
1: Però intensa, no?
9: Molt intensa, sí. I en pressió més encara.
1: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
9: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jugues amb avantatge o no?
9: No, amb pressió.
1: No és la primera vegada que participes, no?
9: Fa molt de temps, però no és la primera.
1: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa? Com veus els canvis d'aquest any? Rècord de participació, també?
10: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
1: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
10: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
1: Hi ha pique aquí amb els companys del Club d'Atletisme o no?
10: No, què va, el que hi ha és, bueno, preguntar-nos, no? Bueno, quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, i, perquè si vas amb algú, doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
11: Mireia Segura Sánchez.
12: Laura Jiménez March.
1: Bé, com afronteu aquesta cursa de la primavera?
11: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes, i bueno, és una cursa que es fa cada any i pel club significa molt, així que bueno, farem el màxim que puguem.
1: Sí. Laura?
12: Jo, pues, amb ganes de fer-la també i el millor que pugui, i que els entrenaments es notin, sobretot.
1: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
12: Bueno, no molt, de veritat. El que es pot.
1: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de curses a Sant Andreu de la Barca, no?
11: Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
1: Algun consell per la cursa d'avui? Són 5 quilòmetres?
12: Que sobretot disfrutar-la. Que fa un bon dia també, i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui, i ja està.
11: Rellar-te amb els teus, amb el poble, i passar-ho bé, i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom, i així el ritme que tinguis, ja està.
1: Santi Díaz. Bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
13: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré, i bé, bueno, a veure què tal, sí, sí.
1: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
13: distància
1: intensa...
13: Aquest és el problema. A vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
1: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, com veus el circuit?
13: El circuit és ràpid. El van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada si és una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
1: Vas a guanyar?
13: Ojalà, no. Que va. No.
1: Vaig a disfrutar. I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada, doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
14: Estem molt lesionats, ja que des de part del Run Club Sub han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar, no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos, i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat, o que ja porten els corrents i s'han volgut animar.
1: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es va animant més, no?
14: Sí, al final gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més d'uns 150 i a Instagram ja prop dels 600. I sí, cada dijous, ara estem, pues això, a les 8 i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
1: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de la primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies en el club?
15: Sí, ha anat vingut molta gent i sobretot que ens hem llevat entre nosaltres i d'una manera molt sana i molt esportiva. Ja que aquí no hi ha rivalitats, al final l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
1: Com has vist el circuit?
15: Bueno, difícil i amb una mica de calor, perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé.
1: Bueno, suposo que algun dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
15: Sí, a més, el dijous passat ja vam fer la cursa aquesta. Van seguir la mateixa ruta per agafar una mica com aclimatitzar-nos al desnivells i tal, però molt bé, la veritat.
1: Una simulació, no?
15: Sí.
1: I, David, com has viscut aquesta cursa?
16: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes amb el Run Club.
1: Des del Run Club a Sant Andreu Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també hi han participat 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, en la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana arrenca una nova edició de la Fira de la Primavera. Des de divendres i fins diumenge. Tot seguit parlem dels actes destacats. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
7: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
7: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica, que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
7: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, en les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
7: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8ª trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
7: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
17: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
17: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
18: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
18: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
19: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
18: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de Los Sobre Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició de l'InfoSap.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Avui, entrevista de portaveus amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, amb aquesta ronda d'entrevistes que estem realitzant aquests dies amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Avui també parlarem de la Fira de la Primavera, que arrenca aquest divendres a Sant Andreu de Barca. S'allargarà fins diumenge. Ens farem ressò de les diferents activitats que hi ha programades. Avui en el Via Directa també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Èxit de participació, èxit també d'organització, la cursa que es va celebrar aquest diumenge. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i les xarxes socials, amplis reportatges sobre el desenvolupament de la 29a edició de la Fira Primavera. Avui en el Via Directa escoltarem el reportatge amb les diferents entrevistes. Avui també comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions aquí en el Via Directa, a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. Tot seguit parlem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres fins aquest diumenge. 3 dies de la Fira de la Primavera amb moltes activitats. Tot seguit les repassem. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegir marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Obraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smee, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular, com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació, amb el concurs urbà de Rookies del Ritme, i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa, amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge Sant Andreu de la Barca ha celebrat la 29a edició de la Cursa de la Primavera amb rècord de participants i un èxit aquesta Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit novament de la Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la Cursa de la Primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
6: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
6: No era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar, aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
6: Sí, sí, sí. Però, bueno, ha sigut coincidència, però bueno, ens ho hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
7: Agudo, Raúl Agudo.
8: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts,
7: Sí, sí, sí, hem sortit més conservadors que el Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent, i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
8: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això ha dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no ho he notat gaire, no?
7: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix, i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
8: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Vega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
9: Bueno, la veritat que bastant cansada, perquè no havia preparat la cursa. Aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies, i bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però bueno, molt contenta, la veritat, per segon any guanyo la cursa, i Molt contenta, com he dit.
10: Digues que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies. Aquí són 100 quilòmetres, distància curta però intensa.
9: Sí, sí, molt més intensa. Per mi em cansa molt més aquestes distàncies, perquè és anar a mort, que potser més llargues distàncies, que pots anar a un ritme més tranquil.
10: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
9: Sí, la veritat que sí.
1: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Òscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants. La segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
11: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
1: Bueno, hi ha molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
11: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no? Per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
1: Novetats, no?, en el circuit aquest any?
11: Novetats, sí. Aquest any no m'han entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de Dardo, que va ser un èxit, i continuarà sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
1: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
11: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòsties, ja no dona per més. Així.
1: A la propera cursa de la tardor.
11: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem introduir algunes millores i, bueno, treballar.
1: La nota que posaríeu avui?
11: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé, molt bé.
1: I el temps acompanyat, eh?
11: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
1: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
2: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el plantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
1: Una cursa, també podem dir, que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, és una oportunitat per, un cop més, sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no?, a sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I per tant ens hem de felicitar, no?, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no?, sent un pol d'atracció dintre de la comarca. En aquest cas, igual que moltes vegades, doncs, ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc., doncs en aquest cas també per l'esport, no?, per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i per tant un èxit absolut.
1: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa de primavera? De moment, amb 1.800 participants, és una xifra que ja es podria consolidar, no?
2: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu a la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
1: Aquí sí que tenim a Sant Andreu a la Barca molta afició a córrer. Tenim el Club d'Atletisme, però també tenim altres entitats o persones que s'ajunten a córrer, com el Running Club de Sant Andreu de la Barca, per exemple.
2: Sí, benvingudes totes aquestes iniciatives espontànies i ordenades, no?, a l'hora de practicar l'esport a Sant Andreu de la Barca. Per mi és una alegria també que, pues, que les persones espontàniament es puguin organitzar en un moment donat per practicar l'esport, sempre de forma respectuosa i sempre de forma ordenada. Però en aquest cas, com tu bé dius, tenim el patrimoni de l'esport a casa nostra i és un patrimoni que hem de cuidar, hem d'acompanyar en el creixement de les entitats i de les iniciatives com aquesta cursa de la primavera, la cursa de tardor, etcètera, etcètera. I sí, efectivament, tenim una tradició molt potent a l'hora de córrer per la ciutat i de practicar l'esport en general.
1: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet. Estem amb l'alcalde Marc Giribet, també 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa, tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
12: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la Policia Local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família i que tot ha sortit bé. Per tant, molt contents del que hem aconseguit.
1: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només en participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
12: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins de la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
1: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb alguns dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
13: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
1: Bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
13: Molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
1: Molt nerviosisme, per què?
13: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
1: Com veus aquest any el circuit?
13: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
1: Són 5 quilòmetres, distància curta.
13: Sí, m'agrada.
1: Però intensa, no?
13: Molt intensa, sí. I amb pressió més encara.
1: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
13: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jugues amb avantatge o no?
13: No, amb pressió.
1: No és la primera vegada que participes, no?
13: Fa molt de temps, però no és la primera.
1: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa? Com veus els canvis d'aquest any? Rècord de participació, també?
14: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
1: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
14: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
1: Hi ha pique aquí amb els companys del Club d'Atletisme o no?
14: No, què va, el que hi ha és, bueno, preguntar-nos, no? Bueno, quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, i, perquè si vas amb algú doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
15: Mireia Segura Sánchez.
16: Laura Jiménez March.
1: Bé, com afronteu aquesta cursa de la primavera?
15: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes i, bueno, és una cursa que es fa cada any i pel club significa molt, així que bueno, farem el màxim que puguem.
1: Sí. Laura?
17: Jo, pues, amb ganes de fer-la també i el millor que pugui, i que els entrenaments es notin, sobretot.
1: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
17: Bueno, no molt, la veritat. El que es pot, el que es pot.
1: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de curses a Sant Andreu de la Barca, no?
15: Sí, sí, sí, tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
1: Algun consell per la cursa d'avui? Són 5 quilòmetres?
17: Que sobretot disfrutar-la, que fa un bon dia també i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui i ja està.
15: Rellar-te amb els teus, amb el poble i passar-ho bé i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom i així el ritme que tinguis, ja està.
1: Santi Díaz, bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
18: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré i bé, bueno, a veure què tal, sí, sí.
1: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
18: distància
1: intensa.
18: Aquest és el problema, a vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
1: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, com veus el circuit?
18: El circuit és ràpid, el van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada si és una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
1: Vas a guanyar?
18: Ojalà, no. Que va. No. Vaig a disfrutar.
1: I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
19: Estem molt il·lusionats, ja que des de part del Run Club SAP han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar, no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos, i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat, o que ja porten els corrents i s'han volgut animar.
1: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es va animant més, no?
19: Sí, al final, gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més d'uns 150 i a Instagram ja prop dels 600. I sí, cada dijous, ara estem, pues, això, a les 8 i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
1: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que hi havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de la primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies en el club?
20: Sí, ha anat vingut molta gent i sobretot que ens hem llevat entre nosaltres i d'una manera molt sana i molt esportiva. Ja que aquí no hi ha rivalitats, al final l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
1: Com has vist el circuit?
20: Bueno, difícil i amb una mica de calor, perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé.
1: Bueno, suposo que alguns dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
20: Sí, a més, el dilluns passat ja vam fer la cursa aquesta. Van seguir la mateixa ruta per agafar una mica com aclimatitzar-nos al desnivells i tal, però molt bé, la veritat.
1: Una simulació, no?
20: Sí.
1: I, David, com has viscut aquesta cursa?
21: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes amb el Run Club.
1: I aquest arrencat de Sant Andreu de la Barca, la gent que ens escolti i que vulgui formar part, què ha de fer?
19: Exacte, és cada dijous a les 8, quedem aquí davant de la biblioteca de Guastoses i fem el recorregut. Ara ja, com cada cop som més, fèiem pues, un grup. Potser començarem a fer dos grups, que seran potser un de 5 quilòmetres i l'altre pues, de 7. Farem també una mica de muntanya. També volem portar-ho a... Potser algun dia, ara que farà temps de platja, pues, anar a córrer una mica per la platja i després un... refrescar-se l'aigua, tal. O sigui, es fiquen a l'enllaç que n'hi ha a l'Instagram i entraran al grup de WhatsApp i allà és on informem de tots els events, de les quedades, informació, ja que ara, mira, anuncio que el divendres 29 farem alguna cosa guai, així que estigueu atents.
1: Exclusiva.
19: Exclusiva, exclusiva.
1: Des del Run Club a Sant Andreu Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també hi han participat 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, en la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual, dels dilluns en el Via Directe comptem amb l'espai de l'Això va en sèrie. La sèrie és a televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullei de Ràdio. Ivan Usonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí,
1: podem dir. Esta és una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el Caso Hartum, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: no l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del Caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però no té...
2: Mareta meva, quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor. El problema és que té un terreny absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I el ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també l'anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, doncs, que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fos, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la segona, la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no hem començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us ha sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta. Perquè,
0: ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava.
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, no, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que és normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar, Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí.
1: Des de la segona es van fer 5.
0: Sí, sí, sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè, gràcies a ells.
0: Sí.
2: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, vaja, 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? stories. We're in the great game now. And the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
2: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
2: quadrar. Com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
2: Bueno, sí.
1: És que haurien d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà clar. O 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
2: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: no,
2: Trons.
0: No, bueno...
2: També
0: no
2: us aviso jo. Per mi...
0: La sèrie.
2: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
2: Moltes, a tu, 8 t'ho tenia.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant 59 premis Emmy, eh?
2: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
2: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys, hi ha no més premis tenir, al clar. Món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, no ha de tenir molts més.
0: Claro.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
2: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
2: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de 2 temporades al 2023
1: lamentable.
0: I 2024.
1: Sí. Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé. Molt, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està, crec que està... crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé,
1: que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson en 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de
0: la Simpson sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: bueno,
1: tampoc,
0: doncs
1: és llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals,
0: no té...
1: és llarguíssima.
0: Sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí. I quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per
0: Perdó.
1: Tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa millor.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo si ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que
2: cada
1: escena
2: del sofà
1: és diferent. Digues.
0: 34 premis, considerada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí.
0: Sí.
1: No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No
1: l'any passat fa uns,
2: manera,
1: fa uns mesos... No sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar
0: sí.
2: un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most
4: I
3: of them are wretched
4: so.
3: Bags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart. Hardly anybody knows comedy like she does.
6: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
7: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
8: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Doncs pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: A que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Buscar a veure
0: què
1: es pot veure. A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie.

0: 4 de la tarda dels 70, eh?
1: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
0: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
1: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que va ser la típica sèrie...
0: Correcte, sèrie del 81, eh?
1: És del 81.
0: És del 81.
1: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great!
4: For God's sake, Toby!
5: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
6: You're very sweet sometimes, you really are.
1: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
7: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
0: Vale.
7: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
1: Sí.
7: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans.
0: Sí. Correcte. Sí.
7: Per tant, entenc que...
0: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
1: Sí.
7: És bàsicament per aquest...
0: Pel volum, sí.
7: Enguanya...
0: Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
7: Llavors, jo crec que, sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. Hi ha molts més diners...
0: Això t'anava a dir.
7: Dipositats en
0: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
7: Exacte.
1: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
0: Jo t'ho busco, això, no passa res.
1: Val. Llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5V fib.
2: Clear.
3: How dare you treat your child like this?
2: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you...
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la gala oeste perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la
7: cita. La dada, ves.
6: Ens porten en aquest cas sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie
6: però
7: molt xula per veure.
6: Sí.
7: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: sí.
7: ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades?
7: Potser
6: un xubileu,
7: clar.
6: Encara no he acabat.
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: 25 capítols. Mare meva. És com
8: no pots assumir-lo.
7: No, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah,
7: que forma part de les, no sé, primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces... Larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla.

0: Ella es la esencia.
1: No sé si l'heu vista.
2: Sí, jo sí.
1: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
2: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
1: Pues, em sembla que no es va veure aquesta.
2: Vaja.
1: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i em passo la resta de la trama.
2: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
1: I què tal?
2: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
3: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
1: Ah, pues ho continuarem fent.
3: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
1: premis.
3: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
1: Carai.
3: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí.
3: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
2: Jo tinc una dada. La sèrie Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
3: 21 Emmys.
2: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
3: Sí, sí, jo sí, clar, no. No, potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
2: No, però molts. Se confirma que molts.
3: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, aquestes són 21.
1: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
4: Would you consider giving your father a call?
5: Would we consider at least a call?
6: Was he apologizing?
7: I mean, did he ask?
6: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
4: I could get him to text a request for a call.
6: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
8: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
9: If you and the ship were to bust up.
10: We'll always be good, right?
9: If we're good.
1: A veure, ho tenim?
2: Sí, 19, diu internet.
1: Molt bé. Quadri tot, eh?
2: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
3: Vinga.
1: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, eh? Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
11: June, how was Boca?
12: Wonderful. I don't go down enough.
13: It's not what I heard.
12: About what?
13: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
14: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
11: You believe that was a piranha? Come on.
15: That woman is not your aunt.
12: Livia, I warned you, start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
11: What the hell's the matter with you?
12: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
1: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo en família. I la que no surt?
2: Ah, no, està bé que no surti perquè en té 18, però la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
1: Molt bé.
3: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
2: Vaja.
3: Per això potser no en soni ningú.
1: Sí, ja. No, a mi... Bueno... ens queden 3 minuts.
3: Pues res, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21...
1: Sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
2: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
3: Sí, però, clar, és que aquí també diu... Bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar.
2: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
3: Sí, correcte.
2: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs de premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
3: Vaja.
2: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
1: Sí.
2: Molt bé, molt encertada, de fet.
1: Sí, i sobretot el dia. Sí, sí.
2: Quin dia?
1: Quin dia? quin dia. A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
2: Hosti, com hem d'omplir, eh?
1: N'hem d'omplir dos minuts.
2: Dos minuts, només hem fet un.
3: Jo us... Mira, per cert, pode, no, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta que és que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi en altres països és Paramount.
1: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
3: No?
1: No.
3: Home,
1: és que
3: no totes,
1: arribo, és que no arribo.
3: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney
1: no.
3: Plus.
1: Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
3: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
1: The Crown,
3: és veritat, sí.
1: Sí.
2: I Modern Family potser també.
3: Modern Family crec no que sé. També és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
2: El Cuento de la Criada sí, ara es pot veure a Netflix, sí. Per cert. Des de fa relativament
3: sí.
2: Poc.
3: Que era sí. Sèrie d'HBO, eh?
1: Sí.
2: Ara m'ha vingut al cap.
3: I aquesta també té molts premis, no?
2: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadilla.
1: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
3: Que vagi bé.
1: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oblego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent a poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més, i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca, i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució, on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat, entre cotxes i motos, vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, pugem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, clar, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem, però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes, que també són habituals en aquest tipus de trobada, i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i demés, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena... acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses, i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típica sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, el CR4, vull dir, el Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que... del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de noi antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor a la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
3: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona. I a continuació, en Ràdio Sant Andreu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb Irene Tena i Albert Hernández el 30 de juny del 2025, quan els dos artistes estaven en el Teatre Núria Espert preparant precisament aquest espectacle, el No, un espectacle que després van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
3: Sí, estem a Sant Andreu fent una residència tècnica, utilitzant el teatre, i res, durant 3 dies per preparar tot per No, espectacle endevenir en el Grec.
4: A sent de Sant Andreu Barca, venir a aquest Sant Andreu Barca en el Teatre Núria Espert i a més participar en el festival el grec, nervis o no?
3: Sí, molts nervis, però també ho sento com un regal, com tornar a casa amb les nostres propostes, amb la venidera, és com, bueno, és un regal per a mi, sí.
4: A més, tenint en compte que heu exhaurit entrades, ja no hi ha entrades per veure el vostre espectacle, això ja pot donar bones sensacions, no?, abans de començar.
3: Sí, i nervis, també. Sí, sí, però molt contents per l'acollida de la proposta, perquè la gent tingui ganes de vindre al teatre a veure, no?, i a veure la venidera, sí.
4: Vosaltres dos, Albert i Irene, formàveu part del Ballet Nacional d'Espanya i un dia, l'any 2019, decidiu fer el vostre projecte, que és de la venidera. Això sí que va ser un autèntic repte, no?
5: Sí, els dos som estudiants de l'Institut del Teatre de Barcelona, llavors des de petits sempre hem tingut aquest impuls creatiu amb la coreografia i sí, i des del 2016 vam entrar a la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. I el 2019, bueno, jo et diria que des de sempre hem estat creant petites coreografies, petites peces i tal, i les hem anat presentant a diferents llocs. I el 2019 sí que vam dir, escolta, i si fem un espectacle, encara que sigui petitó i tal, i anem provant, i així ho vam fer. I el 2019 crec que va ser com l'inici del que és ara la Venidera, que és una companyia de dansa, que estem ara mateix residint a Madrid, però... com et deia abans, estem ara intentant tornar a casa.
4: Irene, quina és la diferència de la venidera respecte a d'altres companyies?
3: Bueno, nosaltres estem en busca de tot això que ens identifiqui, que a trobar un llenguatge en el que estiguem còmodes i bueno, és una... No sé, és un llenguatge entre la dansa espanyola flamenca, amb totes les corrents contemporànies, una mica com agafar tot allò que hem après durant tots aquests anys i utilitzant-ho per sentir-nos lliures i per disfrutar.
4: El que sí que està clar, Irene, Albert, és que porteu la dansa a la sang, eh?
5: Sí, sí, sí, des de ben petitons. Bueno, la Irene aquí va començar la penya sevillista d'aquí de la Giralda.
3: Als 3 anys.
5: Als 3 anys, vull dir, jo des dels 5 també, vull dir, és una cosa que, bueno, que et toca, que et ve de...
3: Sí, és de sobte. Com innat, no?, que està a la nostra, sí, vida des de fa molts anys i... com vivim amb això des de ben petits i no sé, i és la nostra vida una mica,
5: i el
3: no?
5: que parlàvem, que aquest poble al final té una bona cantera de ballarines i ballarins, sí, amb molt nivell, que estan ara mateix treballant professionalment a tot arreu, a Europa, i estan fent gires i crec que hi ha una molt bona cantera d'artistes aquí a aquest poble.
4: No sé si hi ha alguna explicació, Irene, i sobretot de la penya sevillista de la Giralda, on també han sortit bones ballarines.
3: Sí, no sé, nosaltres sempre en parlem i diem, nosaltres recordem a la Rosario com molt disciplinada, com estàvem molt calladetes a la classe, com no sé, o sigui, jo tinc molts, molts bons records d'aquesta etapa a l'escola i bueno, jo sóc la persona qui sóc també per això que he après aquests primers anys de carrera, no? I, no
5: també m'agradaria afegir que a la nostra companyia, la Venidera, comptem amb una ballarina que és de Sant Andreu de la Barca, que es diu Andrea Antó, que també va estudiar a la penya sevillista i que és d'aquí del poble tota la vida i és super, una excel·lent ballarina, sí, i professional, i ara està al Ballet Espanyol de la Comunitat de Madrid, que està allà als teatres del Canal de Madrid treballant. I bé, doncs...
3: Sí, després també la Sofia, la Daniela, són com cinc persones, la Núria, l'Andrea, la Daniela, la Sofia, jo, o sigui, com moltes persones, és curiós, no?, que hem sortit d'aquesta...
5: Que arribin a treballar professionalment.
3: Sí, sí, sí. Així que alguna cosa fa bé la Rosario.
4: Jo veig aquí en el futur algun espectacle, tots i totes juntes, eh? No, un espectacle de Sant Andreu de la Barca. Bé, aquest cap de setmana, el grec. Jo crec que actuar o formar part del programa del grec ja és un premi, no?, per començar.
3: Sí, és un festival que nosaltres també sempre hem vist com de lluny i era com una... Sí, com allò al que vols arribar, no? I que hagi arribat d'aquesta manera i hem sortit fa uns mesos de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. Llavors, és com... Ha estat com una sorpresa, però també... I molt agraïts per poder estar allà.
5: Molt agraït també amb el Marcos Morau, que al final és el... diguéssim, el que ens acompanya artísticament en aquest projecte i que gràcies a ell, doncs, bueno...
3: Sí, ha sigut una figura molt important per aquest inici.
4: D'aquest espectacle de No espectáculo en devenir, què ens podeu dir?
3: Bueno, no és com obrir una porta a un espai on fer-nos preguntes o on investigar, on descobrir, on no hi ha límits, no hi ha marges, com un espai de llibertat on portem tota la tradició que hem estat aprenent, però també posant-hi tot els aspectes contemporanis que a nosaltres ens envolten i poder, bueno, experimentar-los.
5: Jo diria que rere del no, en majúscules i ben gran, en realitat és el que hi ha darrere i és el que és trobar aquest sis. O sigui, fer-te preguntes, intentar trobar respostes i, bueno, un exercici d'autoconeixement i de focalització a no sé, com a un futur que tenim pròxim.
3: Sí, també
5: que,
3: com...
5: Que per això es diu la venidera, aquest projecte, com allò que tens just davant, saps? I, bueno, doncs anar treballant constantment en aquesta direcció.
3: I un acte una mica d'exercir la nostra llibertat, no? De poder dir no a unes coses i poder dir sí a unes altres, no? Com donar-nos aquest espai de decidir.
4: Heu dit més nos o més sis?
3: Home, la nostra vida jo crec que més sis, no?
5: Sí, però alhora, quan dius no a alguna cosa, estàs decidint també el que sí.
3: Sí.
5: Llavors, bueno, et diria que 50-50.
3: Sí.
4: Bueno, és la vida, no? La vida són decisions, de vegades que les prenem de forma correcta i d'altres no. El que sí que està clar que la vostra decisió l'any 2019 de dir, ei, muntem la nostra companyia, la Venidera, i endavant, que de moment us està anant molt bé, i que, per cert, aquest espectacle de No espectáculo en devenir, que podrem veure en el grec, l'estreneu el mes d'octubre al Centre de Danza Matadero de Madrid. Allà sí que tindrem l'estrena oficial de l'obra, perquè de moment aquesta obra es va canviant, no?
5: Mm-hmm. Sí,
3: està passant per diferents etapes. Primer vam presentar una peça curta a Dansa València, que va anar molt bé, molt agraïts també per poder participar en aquest festival.
5: Que hem estat al Festival Lava, al Festival del TAC de Valladolid també.
3: Hem estat a Mallorca.
5: A Mallorca, al Dansa, com el Palma Dansa.
3: El Palma Dansa.
5: I ara passarem pel grec, després anirem a la Fira Mediterrània aquest octubre també, a l'Obrador del Rel, que formem part també, que són coproductors del projecte, i finalment doncs, tindrem l'estrena absoluta allà al Centre Danza Matadero a Madrid.
4: No està gens malament, eh?
3: No, gens. Molt agraïts.
4: Finalment un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, pues que, no sé, que continuï veient dansa, sí, com donant suport a les arts escèniques i que vinguin al teatre.
5: Sí, bueno, i per part de l'Ajuntament, que confiïn en aquest teatre i a la gent d'aquest poble, que es mantingui ben forta la cultura aquí, perquè, com diem, doncs hi ha molta gent que té moltes ganes i que té molt talent, i el talent s'ha d'abraçar i donar suport.
0: Recordant l'entrevista que realitzàvem a Ràdio Sant Andreu el 30 de juny del 2025 amb Albert Hernández i també amb Irene Tena, de la companyia La Venidera. Ara han aconseguit un guardó important, el Premi Ojo Crítico de Dansa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils. Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida, però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
2: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
1: Què estàs fent?
2: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
1: Ah, i anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
2: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
1: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
2: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
1: Quin desastre.
2: Ah, tanco.
1: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
2: Ja t'asseguro jo que no. No.
1: Intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Escolta, comencem pel més bàsic. Si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no? Aquests no surten.
2: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri. Doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
1: Ah, sí? De veritat?
2: És a dir, no és a dir,
1: els números
2: que sigui més
1: canten,
2: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, eh? La zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí. podem trobar versions de Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
1: Clar, per però tant, mira, si vas amb barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, sí, doncs això també és Triangle de les Bermudes, no?
2: Exacte, exacte.
1: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
2: Sí. I bé, el que sí que té de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
1: Aleshores, has de pensar profund,
2: que sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
1: Clar, perquè està molt avall,
2: tu,
1: diguem. Clar.
2: Sí, ves-lo buscar tu, 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys hi han passat vaixells. Mm. És les rutes comercials més transitades del món, i no hi ha cap menció a zones maleïdes, ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
1: tampoc
2: en parlen, no en parlen. Cap
1: o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
2: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
1: sí,
2: que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra, clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs, aquesta
1: fèlida? Aquesta dèria, no? Esclar, sí, perquè això és... Sí, jo, sí, sí, des de petit curs sento dir.
2: El 1950... hi ha aquí el primer granet de sorra. Un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article que no és rigorós.
1: És una mica misteriós, és poc rigorós,
2: sí,
1: això.
2: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
1: Mica morbós, mica groc,
2: sí,
1: allò que se'n diu.
2: Sí, exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sempre, fa la primera llavor, diu, ei, cuidado, aquí han passat coses.
1: Uh-huh.
2: I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia.
1: Uh-huh.
2: I allà parla, ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar.
1: Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit,
2: sí,
1: més ampli.
2: Sí, és tot és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació.
1: Uh-huh.
2: El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
1: És xulo, un, sí. Està ben,
2: sí,
1: trobat.
2: Un articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
1: Home, que va, és molt contundent, eh?
2: Uau.
1: Et predisposa, sí, bastant, eh?
2: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
1: Ja.
2: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
1: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
2: Exacte, aquí fa famós aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
1: Yeah.
2: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van escriure.
1: Hi havia un detractor, eh? Hi havia un detractor que tenia ganes d'explicar-ho.
2: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Uh-huh. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores, que és clar, quan hi ha un sinistre d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
1: Clar.
2: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, si és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
1: Aquest no, el del morbo sí, aquest no, eh?
2: Aquest no, és lo habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja, jo tinc tot el guió fet.
1: No, això de que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem.
2: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
1: Ja veurem. Bueno, potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els teus experiments, i estaves amb el Flight
2: Simulator. Era la de dissabte passat, o en vau fer una altra?
1: Estaves despistat.
2: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
1: No hi vegis papus on no hi són, Jordi.
2: Ja.
1: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
3: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
1: A tope.
3: Sí, eh? El calamar gegant. Calamar gegant vesteix molt, sempre.
1: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell... De investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte? A part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venint gaire, perquè...
3: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
1: Punyeta, doncs això llavors ja està.
3: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-hi alguna explicació i donar-li una certa racionalitat, poquets, i publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant aparentment ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània.
1: Universitat de Tanzània, eh?
3: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses... I no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
1: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi
2: voltes... Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer l'article.
3: Sí, això podem
2: entrar per publicar.
3: Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui, textos aleatoris, sense cap base, ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És el que coneix com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
2: Aquestes m'agraden.
1: Estan proliferant, no?
3: Bueno, no, sempre han existit. Si tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica i bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè es fessin comentaris, s'arreglessin i al final els publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories i a vegades hi ha gent que es cola una mica i hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses no són depredadores ni llocs d'aquests on pagues poder. Són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que si hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
1: Com que has publicat en una revista, està clar.
3: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
1: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
3: Sí, però llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir alguna cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
1: Ja, ja, està clar. Sí, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
3: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades. Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
1: Clar, però anava a dir, però pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però bé, l'Even Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol i no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del pueblo, eh? Però ja ens entenem.
3: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
1: Aftab Malik.
3: Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Research and Marine Sciences d'Iran va decidir fer l'estudi més exhaustiu mai fet sobre el Triangle de les Bermudes.
1: Bueno.
3: Ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
1: I el trobem.
3: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
1: Veus?
2: Carai.
1: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? O com estava delimitat, tot plegat...
3: Sí, és bastant desastrós, us ho dic.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Si és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
3: Sí, per començar, la revista està en el rang més baix possible de revistes.
1: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
3: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
1: Caram.
2: Bé, de moment anem bé.
3: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten
1: pagant,
3: tot... No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
1: Ja.
3: Va, aquí, pim-pam, ja està.
1: No ho deus haver provat, oi?
3: No, perquè, diguem, que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
1: Són més serios. Bueno.
3: Bueno,
1: I què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
3: Ell volia fer simulació de som gent seriosa
1: i
3: agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta?
1: Aviam.
3: Descarta els ovnis.
1: Descarta els ovnis?
3: Sí, la caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, no apuntaria. Sí, sí.
3: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
3: Això ho descarta.
1: Això ho diu,
3: això
1: que no.
3: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure,
1: exacte. Jo crec que aquí és el terreny.
3: Et farà més gràcia què no analitza.
2: A veure.
3: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
1: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el posa com una variable...
3: Ni sí ni no, no en parla. No ho cita.
1: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
3: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara, si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí... que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
1: I li publiquen, eh?
3: Sí, sí.
2: Bé.
3: Sí, absolutament, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té una forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes, que generen solenoides naturals.
1: Solenoides naturals.
3: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent, és una bobina que genera un camp electromagnètic. Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic.

0: núvols de plasma, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: El Triangle de les Bermudes.
1: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
0: Sí.
1: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria entendre algun dia, i acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: No. Ah. Ai, perdó, eh? Sí que no es poden dir, però és que me l'has fet
0: Però com que es solidifica? En forma de què? Que queda un bloc allà?
1: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Però se li solidifica el camp electromagnètic. Això és... Senyor, no sé. Insisteixo, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
0: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
1: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga. Cinturons
0: de Van Allen.
2: Els cinturons de Van Allen estan fora.
1: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
0: Com una mena de mànega que surt...
1: Com no vols que passin coses allà.
0: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
1: Això, senyors...
0: Però ell analitza casos particulars?
1: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
0: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
1: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules hi ha errors tipogràfics.
0: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
1: I n'hi van publicar.
0: Això és I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'únic estudi o l'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
1: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
0: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
2: Sí, n'he trobat diversos, i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, és
0: 309,
2: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
0: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys. Que sí?
2: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
0: Sí,
2: el que es diu, doncs, que aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas, tenia una mala estabilitat i a més era un dia de fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, en menys d'un minut.
0: S'enfonsa de seguida.
2: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un enfonsament sobtat. Això pot passar. En més casos, el 1945, cinc avions.
0: S'acaba la Guerra Mundial?
2: Sí.
0: El 45?
2: Cinc avions militars en entrenament... Cinc. Desapareixen.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
2: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
0: Caram! Mal fallo, perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no? Que estaven...
2: Nord-americans, sí senyor.
0: Ostres, Déu-n'hi-do,
2: aquí s'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
0: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
2: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho ha portat malament. Un hidroavió militar amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol.

0: Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
1: Ah, el van trobar, però ja va, sí. Formava part també del mite, diguem-ne, algú sí. Va ficar al catàleg.
0: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
1: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
0: baixos... Van trobar el barco, o sigui, però no van trobar els passatgers.
1: O sigui, eren vaixells a la deriva...
0: Sí,
1: gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
0: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
1: Bueno, però total, també allò que dèiem, direm que el triangle també era aquella zona. Poder.
0: Sí, sí, sí. Ja. Però, esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tan sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances,
1: sí.
0: Si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran,
1: sí, clar.
0: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel Triangle de les Bermudes.
1: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que sí. L'asseguradora et dirà tu, tanto.
0: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
1: Clar.
0: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
1: Cap.
0: Saps per què?
1: O sigui que... Per què no?
0: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
1: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
0: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
1: Clar.
0: A la Banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima.
1: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
0: No, allà no.
1: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
0: Sí, al Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, al Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
1: Clar.
0: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
1: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè, com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
0: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
1: Sí, sí.
0: I és una cosa, és de mercat.
1: Sí,
0: oferta,
1: evidentment.
0: Demanda, el mercat mana, per tant... L'asseguradora no cobra sobreprima, vol dir que allà no passa res.
1: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
0: Sí,
1: s'han d'assegurar el contingut.
0: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més amb els...
1: Segur que sí,
0: amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
1: Aquesta gent. Home, doncs llavors, llavors segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
0: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
1: Mira, però no ens passarà mai més.
0: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions i allà en passen molts d'avions. Vull dir, si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, i ti, passes per allà sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
1: I també passa el mateix.
0: Sí, no passa res.
1: Per tant...
0: Vols comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha fallades sistemàtiques...
1: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
0: Sí.
1: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
0: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha, l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
1: Ah.
0: I clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
1: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat del triangle és de les asseguradores.
0: Sí.
1: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
0: No, i sempre acaben, el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
1: No n'hi ha. Sí, no sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
0: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
1: Estic bastant d'acord, eh? Estic bastant d'acord, sí, sí, bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, eh? Però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
2: Jo com a mínim en conec un.
1: A veure.
2: I el tens més a prop del que et penses.
1: A veure. Sorprèn-nos a tots.
2: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
1: Ah,
0: això està baix, no?
2: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
1: Sí.
2: Doncs això, en argot mèdic, jo he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o bueno, que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona, la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
0: Si perden coses.
2: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
1: Ah.
2: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses
1: vàries. És fàcil perdre-hi l'escalpel per allà dintre. O...
2: Sí, i pel que sembla, l'anatomia masculina, els cirurgians, has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. I es refereix a operacions de pròstata.
1: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh?
2: Molt bé. I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
1: A veure.
2: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
2: No, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, és un concepte.
2: Quan el tema de l'article és un misteri... O
1: és parlen un forat negre, no?
2: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que científics han fet servir el concepte Triangle de les Bermudes al títol, i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. És que m'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
2: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
1: De la Terra no és plana.
2: Sí, sí.
1: Veus? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
0: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser no cal, que no acabaríem mai.
0: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió a mig vol, a veure...
1: Tant...
0: tingut un lloc... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa,
1: sí?
0: De tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, o sigui, va posar masses alerons, masses...
0: Sí, van tunejar-lo un pèl massa.
1: Clar.
0: Van
1: tenir llavors problema. Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
0: sí.
1: No?
0: Ja, sí,
1: potser
0: sí,
1: és
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Es van passar de túnings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
0: Sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
1: Oita,
3: veus... No, no ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU. No sé,
1: la ONU.
3: Ho diu algú.
2: La OMS.
1: Algú m'estudis, molt bé.
3: Sí. Doncs molt bé, molt interessant això de les Triangle de les Bermudes.
1: Tema que et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi molt.
1: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Si és de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
1: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
1: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra. Sí. Fa mandra els controls, estar allà, fer cua, sí, home, sí.
3: Clar, però... és que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans el que es fa després, el temps arri... Pues, hòstia, tu,
1: si vaig, i llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Doncs pues mira, saps què? No cal.
3: És igual,
1: no
3: me quedo a casa. Sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, i què, eh? Què ens portes?
3: Doncs...
1: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, eh? Perquè, bueno, hi tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gaire bé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
1: I us és un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, sí, eh? Amb això de la brúixola.
3: I el sud, potser, també.
1: El sud, va, doncs, digues, digues.
3: Avui us parlaré de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que, bueno, suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, eh? Perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells s'han enfonsat, d'aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran, allò. Sí, si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que s'hi ve com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
1: Ah,
0: aquest m'agrada.
1: Interessant, eh?
2: Em sembla totalment factible.
1: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí.
3: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat a vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs poc fondos.
1: Perquè hi ha poca gran... llum.
3: No, i perquè que si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
1: Clar, també és veritat. Això, si es posen fondos... drets, si es posen drets, clar, surt el... Surt la... Sí.
3: Clar, per tant, jo pop gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. I diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen doncs, calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
1: Sí, gairebé krakens, com a
3: pel·lícula. Sí, un kraken, exacte. Sí, sí.
2: Hòstia, i els avions?
3: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Potser són, no sé.
1: És molt amunt, això, ja.
0: Has d'estirar el braç.
1: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
3: Sí, aquesta, això bueno, és el que no m'aquadra.
1: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
3: pes. No, per això, perquè els avions no m'aquadra. Els clar, vaixells, no dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale, però clar, un vaixell de la marina americana, clar, a veure, no. A més, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
1: Clar, també fan mal, sí.
3: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu el Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà hi ha... Bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlantis...
0: Esclar, els Atlants.
3: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs, que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs, ells, els habitants d'allà ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
0: El Nunte Duase.
3: Primera teoria. Duase
0: la cabanya.
3: Bueno, està bé.
1: Aquí aquesta encara... Bueno.
3: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... es diuen les oles monstruo, no? Us va dir.
1: Sí, sí.
3: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però si un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres, enmig de l'Atlàntic, aquestes potser encara de 30 o encara de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells, i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs, bueno, pot ser que potser allà... Doncs, bueno,
1: podria ser. Tu aquí a l'Albadrava no n'has vist cap d'aquestes,
3: No, n'he vist cap, no. No he vist les monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües aigües segurament...
1: Que existeixen.
3: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo, ojo la onada. Però clar,
1: sí, sí, és tornem una cosa sèrie,
3: a lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30 metres...
1: Has de volar molt baix, diguem.
3: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
1: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, ai, de l'aeroport, perdó, o vagin a
3: no hi ha cap aeroport, clar.
1: Una mica més,
3: sí.
1: Pugen.
3: Sí. Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
1: Ah.
0: Bé, aquí ja puntualitzo.
1: A veure, digues, digues, Jordi.
0: Ja, sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
1: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
0: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre assenyala la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres coneixem.
1: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
0: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria la sortida.
1: Sí, sí, clar, correcte.
0: Sí, allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brúixola pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh? No.
3: Pues aquí diu que, segons aquesta teoria, que els pilots experimentats, no nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant,
1: confonen perquè el nord... Clar,
3: confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls vengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
1: És mal assumpte, sí, sí, sí.
2: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud,
1: sí, sí,
2: magnètic, directament. Propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema. És que no sabeu mirar on...
1: I que connecta amb el cinturó que has dit,
2: sí.
1: Sí, sí.
2: Cinturons de Van Allen.
1: Això, cinturons de Van Allen.
3: Bon grup,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Bon grup, també, sí.
0: Els cinturons m'hi
1: trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé, molt bé. Està bé.
3: També
1: molt
3: dic
1: bé.
3: Que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat sap arribar a lloc.
1: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
3: Sí, sí.
0: Exacte.
3: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
1: Ara. No se n'ha parlat, en tot el programa?
3: No.
1: Ja era hora.
3: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
1: Home.
3: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
0: Clar. Una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent, ara.
1: No feia nada, No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
3: Clar, això explica per què després les restes no tornen.
1: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
0: I ho perquè no tinguis interès a buscar-ho.
3: No.
1: Ho revenen, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
2: Sí.
1: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
0: Segon demano punto ovni.
1: Clar.
3: Una altra teoria. Aquesta...
1: En tens més? Pensava que
3: hi ha... No, però en tinc dos més. Una altra teoria, que és la teoria de les bombolles de metà. Aquest existeix, Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
0: Això és veritat,
3: Això existeix.
1: Sí, veus?
3: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, existeix a Noruega...
1: Allà també deu passar.
3: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament i exploten quan, justament, quan passa un vaixell o un avió i, doncs, agafen i el catapulten cap a dalt i després cap a baix, suposo.
1: Caixa un quilòmetre, sí que hi arriba l'avió, diguem.
0: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
3: Ah.
0: I molt, yeah, molt, molt permafrost allà al Carib no, no,
3: clar, no, fa no pinta, tenen. No, no.
0: No.
1: Ja. Però i... bueno, bueno, en tot cas està allà. Podria sí, passar. Sí. Podria ser, qui sap.
3: Una altra teoria.
1: I l'última.
3: No, queden sí, dos més. Una és molt curta. Sí, una és molt curta. Una altra teoria. Teoria de les trompes marines. Que aquesta, bueno, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, bueno, com un tornado, però que passa al, passa al mar. Ah, doncs que, sí. I sí que és mitjanament factible, bueno, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creuen, es creen bastantes trompes, trompes marines. Uh-huh. Algunes, fins i tot, arribant a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
1: que
3: més complicat,
1: però
3: un
1: vaixell... sí que... l'engoleixen, sí o sí.
3: Però que també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la trompa, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, però, bueno, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs, bueno, pot ser que passi. I s'ha
1: de
3: dir
1: una
3: que
1: de tantes.
3: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
1: Allò allà... que el Malik va descartar, sí, bueno, no va ni tan sols analitzar sí, la possible...
0: L'error humà, sí,
3: sí. I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
2: Yep. Oh, la millor.
3: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
1: Ah, aquesta és real. Ja has sí, vist, tu ho has vist?
3: No, jo no, però hi ha un senyor que sí.
1: Ah, a veure, sí, aviam, aquest senyor.
3: Sí, això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
1: Ah.
3: O sigui que ens portes portant l'espai sí, en el
1: és,
3: temps.
1: És un forat negre.
3: Mm-hmm. Sí, sí. I sí, això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
1: Mira.
3: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
1: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència sí, personal, eh? Sí, sí, sí. Que ha viscut aquest
3: sí, fenomen. Que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 sí, sí, quilòmetres més amunt.
2: El plasma.
3: Que dius, a veure, pa. Però a més, hi ha una peli, ara això, ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
1: Hòstia,
3: que
1: no ho recordo.
3: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i cada cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, sí, no és un pel·liculona, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, eh? De ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. I diguem, aquesta pel·lícula juga...
1: Si l'han d'alterar o no.
3: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a... a Hawaii. I...
0: Home, estaria bé, el forat de Cook.
3: Maria.
0: Mira, m'estalvio un viatge.
3: Home, és que jo crec, jo vull que inventin altre transport, és el millor invent que es podia inventar sí, mai.
1: Jo crec que hi haurà sí, sí, resistències, això.
3: Bueno, Ibèria,
1: per exemple.
2: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
1: Sí.
3: Que tornes desmuntat, no?
1: Segur. O que podríem anar a prop, només. Ah, bueno. Podríem anar, no, pots anar a comprar el pa, bueno, déu-n'hi-do, està mal. No?
3: Mentre on trobi gent pel camí.
1: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic o un portal interdimensional o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre... quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Avui, entrevista de portaveus amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe Del Val, amb aquesta ronda d'entrevistes que estem realitzant aquests dies amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Avui també parlarem de la Fira de la Primavera, que arrenca aquest divendres a Sant Andreu de Barca. S'allargarà fins diumenge. Ens farem ressò de les diferents activitats que hi ha programades. Avui en el Via Directa també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Èxit de participació, èxit també d'organització, la cursa que es va celebrar aquest diumenge. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i les xarxes socials, amplis reportatges sobre el desenvolupament de la 29a edició de la Fira Primavera. Avui en el Via Directa escoltarem el reportatge amb les diferents entrevistes. Avui també comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions aquí en el Via Directa, a Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació.